0: Si t'agrada el que escoltes, recorda que això és
1: Ràdio Palafolls.
0: Si algú et pregunta, no ho dubtis. Tinga-ho clar.
1: Escoltes
0: Ràdio Palafolls, el 107.7
1: FM.

0: Aquest any l'estiu comença el 26 de juny amb una nova edició del Fem Palafolls.
1: Gaudeix del Village i de la seva oferta gastronòmica cada vespre al Parc de les Esplanes.
0: Admira la desfilada de moda de divendres i remena fora estocs dissabte durant tota la jornada.
1: Balla al ritme de tributs a la música disco i bigis o amb The Covers i allarga la nit amb DJs fins la matinada i el vespreig del diumenge.
0: Del 26 al 28 de juny torna el Fem Palafolls.
2: Bars, ferreteries, lampisteries...
3: A Palafolls hi tenim de tot.
2: Objectes de regal, roba íntima...
3: Per què marxar a fora?
2: Carnisseries, forns de pa...
3: Compra aquí. Entre tots, fem Palafolls.
2: Dolços, restaurants...
3: És un missatge de CEP, l'Associació de Comerciants i Empresaris de Palafolls...
2: Fusteries...
3: I de Ràdio Palafolls.
2: Perruqueries, agències de viatges, farmàcies, botigues de...
4: Deia Albert Einstein que si sempre fas el mateix, no pots esperar resultats diferents. Has pensat que si no et coneixen serà difícil que augmentis els ingressos? Posa't en marxa. Més de 5.000 oients esperen conèixer el teu negoci. Truca a Ràdio Palafolls i informa-te'n. Per menys del que et penses, podràs promocionar-te intel·ligentment directe als teus nous clients. Ràdio Palafolls, la inversió intel·ligent.
5: Saps el que vols escoltar? Només èxits musicals. Saps el que t'interessa?

0: Hola, bon dia. Avui la jornada ve marcada novament per l'estabilitat i pel domini del sol a tota la comarca. Un divendres en el qual les temperatures més o menys seran com les d'ahir, màximes que a l'interior de la comarca arribaran als 34, puntualment als 35 graus i a prop de la costa aniran dels 30 als 32. Per tant, unes temperatures càlides de ple estiu, però encara amb una calor moderada. I diem això perquè sembla que de cara a demà, però sobretot de cara a diumenge i dilluns de la setmana vinent ja, doncs s'esperen temperatures que podrien superar el llindar d'alerta en alguns punts, fins i tot de la franja costanera de la comarca, amb valors que arribarien cap als 34 graus a prop de la costa i cap als 37, fregant els 38 a l'interior de la comarca. Per tant, calor que continuarà ben intensa en aquesta recta final ja del mes de juny. De moment, canvis importants no n'hi haurà. Sí que és cert que a principis del mes de juliol el temps podria fer un tomb, canviar una mica i portar-nos un increment de la inestabilitat per una banda i també un descens de temperatura, però mentre això no arriba continuarem parlant de calor plenament estiuenca. Avui amb unes temperatures, com dèiem, bastant contingudes, demà pugen una mica i de cara demà passat diumenge la calor serà encara més accentuada. Tot això amb vents fluixos que bufaran amb el típic vent de Garbí, sud-sud-oest, els migdies sobretot i les tardes d'avui, demà i demà passat, mentre que la situació marítima es mantindrà tranquil·la com a molt en petites àrees de marejol poc importants.
1: Més informació, més música, més entreteniment,

0: estat un munt de dies. Feina, rutina, l'hivern s'ha fet molt llarg. Les hores, els minuts, els ons...
1: I ara vull estar amb tu. Això s'ha acabat. El proper dilluns nosaltres ens posem la gorra. Gaudeix d'un munt de premis i moltes sorpreses passant l'estiu a Ràdio Palafolls amb la millor selecció musical. Per gaudir d'un estiu totalment de gorra, sintonitza el 107.7 o radiopalafolls.cat.
2: Vols saber el que passa a Palafolls d'una manera àgil, ràpida, immediata i veraç?
3: Apunta't al canal de WhatsApp de Ràdio Palafolls.
2: Clica a l'enllaç que trobaràs a radiopalafolls.cat o busca Ràdio Palafolls a l'apartat de canals de l'APP.
3: Sigues el primer a saber què passa al municipi.
2: Un servei dels serveis informatius de Ràdio Palafolls.
3: Cocodril Club.
4: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Ràdio Palafolls els dissabtes i diumenges al migdia de 12 a 1. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio, amb les bases del pop-rock, les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, dissabtes i diumenges de 12 a 13 a Ràdio Palafolls, 107.7 FM.
3: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Comença el FEM Palafolls. Avui es dona el tret de sortida de la 6a edició del FEM, la gran cita d'inici d'estiu que durant tot el cap de setmana oferirà música, gastronomia, moda i activitat comercial. El festival, que se celebra fins diumenge, manté la seva fórmula d'èxit per tal de dinamitzar l'economia local i també oferir espais de trobada per a tota la ciutadania. L'activitat principal d'aquest divendres se centra en l'obertura del Village Gastronòmic al Parc de les Esplanes a partir de 6:45 de la tarda, que comptarà amb 6 casetes de restauració amb productes de proximitat. Un dels moments més esperat serà la tradicional desfilada de moda a partir de 7:00 a la gespa del Casal d'Avis, que enguany s'inspira en el musical Mamma Mia i que compta amb la col·laboració de l'Escola Municipal de Música i Dansa. La programació musical de divendres es complementarà amb un tribut als Bee Gees i també la música disco a càrrec de Digis i una sessió del DJ local Mario Otero. Susana Pla, regidora de Cultura de l'Ajuntament, apunta que el FEMA fa una aposta per la cultura i els artistes locals en aquesta 6a edició.
1: Doncs avui ja donem el tret de sortida al FEM. 3 dies de molta activitat, sobretot enfocades al comerç i a posar en valor la restauració local, i tot acompanyat de molt bona música, música de proximitat. Aquest any des de l'àrea de cultura es fa aquesta aposta, no? Doncs de que artistes locals o artistes de l'entorn doncs, tinguin el seu espai en totes les activitats que es duran a terme, i així ho podreu veure en el FEM.
0: Demà dissabte el protagonisme serà per al Forestocs de la Fundació del Molí d'en Puigverd, que es traslladarà al teatre i que ja ha exhaurit totes les entrades de reserva anticipada. La nit de dissabte estarà amenitzada pel grup de versions de covers i també per DJ Jolie. Diumenge, dia 28, el festival claurà amb un vespreig musical amb Ricky Fargas, però la jornada també tindrà un marcat caràcter reivindicatiu coincidint amb el Dia de l'Orgull LGTBIQ+. S'ha programat la lectura d'un manifest i la instal·lació de punts lliures per tal de garantir espais segurs i de conscienciació. La regidora considera el FEM, i especialment la zona gastronòmica del Village, un espai de trobada i de reunió.
1: Animar a tothom que vingui, que participi dels actes i que després, no, doncs a la nit doncs gaudim en aquest espai del Village, no, de les Esplanes, on segur que farem d'aquest espai un espai de trobada, no, i de compartir moments tot acompanyat d'una...
0: Enguany hi ha 6 casetes al Village amb bars, restaurants com el Tahití, Cala Marineta, Can Mateu al Balconet, o establiments com la Fruiteria del Barri o Sa Croqueta. A més de les activitats lúdiques i gastronòmiques del Village, el comerç local també s'assuma a la festa amb descomptes de fins al 40% en diversos establiments i el regal d'un ventall exclusiu de la campanya Fem Comerç per les compres realitzades durant aquests dies coincidint amb el Fem Palafolls. És tot i tornem a més informació a les 11.
2: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: 608-74-0404. Anota el telèfon de la policia local de Palafolls. 24 hores al dia, 7 dies a la setmana. Per a qualsevol incidència o emergència, 608-74-0404. Per notificar moviments sospitosos, per fer denúncies o per sol·licitar la presència policial, 608-74-0404 o el 112.
1: Aquest any l'estiu comença el 26 de juny amb una nova edició del Fem Palafolls.
2: Gaudeix del Village i de la seva oferta gastronòmica cada vespre al Parc de les Esplanes.
1: Admira la desfilada de moda de divendres i remena el Fora Stocks dissabte durant tota la jornada.
2: Balla al ritme de tributs a la música disco i bigis o amb The Covers i allarga la nit amb DJs fins la matinada i el vespreig del diumenge.
1: Del 26 al 28 de juny torna el Fem Palafolls.
3: T'has perdut algun programa de Ràdio Palafolls? Connecta't a lacarta.radiopalafolls.cat o busca Ràdio Palafolls a la teva aplicació de podcast habitual i podràs

0: Aquest 2026 a Òptica Palafolls celebrem 30 anys cuidant la teva vista. I ho fem amb un estiu molt especial, perquè aquest 12 d'agost arriba un dels fenòmens més esperats, l'eclipsi solar. Recorda, observar un eclipsi sense protecció pot danyar greument els ulls. Per això, a Òptica Palafolls ja tenim disponibles ulleres homologades especials per veure l'eclipsi amb total seguretat. I aprofita també per preparar-te per l'estiu, amb la nostra gran varietat d'ulleres de sol, moda, protecció i comoditat per a tota la família. Òptica Palafolls, 30 anys al teu costat protegint la teva visió cada dia. Som a la plaça Valls d'Acs número 2.
1: Ràdio Palafolls a les xarxes socials. facebook.com/radiopalafolls i Ràdio Palafolls a Twitter i a Instagram. Fes-te'n seguidor i sigues el primer a saber totes les novetats de la teva emissora. Recorda, Ràdio Palafolls a les principals xarxes socials. La informació més propera a un sol clic. La teva mascota ja està xipada i censada? Els propietaris de gats i gossos estan obligats a tenir-los xipats i censats. És una mesura de seguretat per a tu i les teves mascotes. Si ja tens l'animal de companyia xipat, demana el cens gratuït a l'Ajuntament. T'evitaràs ensurts en cas de pèrdua de l'animal i sancions en cas de no complir amb la normativa. Informa't a palafolls.cat.
2: Si t'agrada el que escoltes, recorda que això és Ràdio Palafolls. Si algú et pregunta, no ho dubtis. Tinga-ho clar. Escoltes Ràdio Palafolls, el 107.7 FM.

0: Palafolls celebra el Dia de l'Orgull dins del FEM Palafolls. Aquest diumenge, 28 de juny, Palafolls commemora el Dia de l'Orgull LGTBQ+, amb una celebració que torna a coincidir amb el FEM Palafolls. Justament, l'Ajuntament aprofitarà el marc d'aquest certamen per visibilitzar la lluita pels drets del col·lectiu a través de la lectura del manifest i també d'espais de conscienciació ciutadana. El punt central de la jornada de diumenge serà la lectura del manifest oficial, que tindrà lloc just abans de l'inici dels concerts del FEM. En aquesta ocasió, l'encarregat de posar veu a les reivindicacions serà el nou grup de joves vinculat a Can Batlle, que treballa activament per la defensa dels drets de les persones LGTBIQ+. Per a Marta Martí, que és tècnica d'igualtat de l'Ajuntament, encara cal seguir lluitant per uns drets fonamentals que continuen amenaçats.
1: El diumenge, el dia central de l'Orgull, des de Can Batlle s'ha creat un nou grup motor, que són diversos joves que treballen també per defensar tots els drets de les persones LGTBIQ+, i en aquest cas seran ells que ens llegiran el manifest d'aquest dia, just abans de que comencin els concerts i els actes en si del FEM. I per tant també animem a tothom a que vingui a escoltar-los, a que vingui a escoltar el manifest, a que vingui a reivindicar i a seguir lluitant per drets tan fonamentals, que és, encara ens fa vergonya com el 2026 haver-los estar reivindicant.
0: D'altra banda, la prevenció i l'assessorament tindran un paper protagonista durant tot el cap de setmana amb la instal·lació de punts líders. Aquest espai tornarà a estar operatiu tant divendres com dissabte a la nit, concretament de 9 del vespre i fins a les 2 de la matinada, coincidint amb la màxima activitat al village gastronòmic i també a la zona de concerts al Parc de les Esplanes. Més enllà de ser punts de seguretat davant de possibles agressions masclistes, LGTBI-fòbiques o racistes, aquests punts líders també funcionaran com a centres d'informació i de prevenció. Es convida a tota la ciutadania, ja siguin joves, familiars o amics, a apropar-s'hi per tal de resoldre dubtes, parlar obertament o compartir inquietuds sense cap tipus de tabú.
1: Tant el divendres com el dissabte, de 9 de la nit a 2 de la matinada, el FEM comptarà amb un punt lila, vale, que òbviament també inclou tota la temàtica LGTBI, i la gent, per tant, animem a tothom a apropar-s'hi, perquè els punts liles volem remarcar sobretot que molt més enllà de ser un punt segur a l'hora de si desgraciadament hi ha alguna persona que durant aquestes nits pateix alguna agressió masclista, LGTBI-fòbica, racista, vale? Són punts de prevenció, són punts d'informació, són punts on podem anar a expressar-nos, a comentar, a parlar. Per tant,
0: l'organització remarca la importància d'aquests espais de diàleg per trencar barreres en els entorns més propers on encara puguin existir pors o prejudicis sobre la diversitat sexual i de gènere. És tot, més informació just d'aquí una hora.
2: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: 107.7 FM i a radiopalafolls.cat.
1: Ara per fi estem sols.

0: Últims dies per optar la beca d'investigació històrica Castell de Palafolls. Aquest proper dimarts, que és 30 de juny, finalitza el termini per presentar projectes per optar a la primera beca d'investigació històrica Castell de Palafolls. La convocatòria de caràcter bianual està dotada amb un import màxim de 4.000 euros i té com a objectiu impulsar la recerca i la divulgació sobre aquest element patrimonial, així com també ampliar el coneixement existent sobre el castell i el seu entorn. La beca està oberta a projectes de recerca inèdits i de creació pròpia, preferentment vinculats als àmbits de les ciències humanes, socials i ambientals sobre el castell de la nostra població. Tot i això, també s'acceptaran treballs d'altres disciplines, sempre que estiguin relacionats amb aquest monument, amb el castell, des d'estudis històrics fins a investigacions de caràcter més antropològic, arqueològic o fins i tot folclòric. Segons Aleix Freixa, que és regidor de Patrimoni de l'Ajuntament, ara que ja se sap més de com era el castell gràcies a les prospeccions arqueològiques d'aquest darrer any, es busca completar l'estudi amb fons documentals per saber què s'hi feia o com es vivia dins la fortalesa, entre d'altres.
1: Es tracta d'un concurs de recerca on el que volem és impulsar la investigació i la recerca documental històrica sobre el castell de Palafolls. És un castell que el tenim ben estudiat ara arrel de les últimes intervencions a nivell arqueològic i a nivell arquitectònic, però ens falta la pota de la recerca documental històrica. Tots aquells documents que s'hagin pogut generar o que puguin ajudar a explicar la història i a confirmar les hipòtesis que s'han anat desenvolupant al llarg de la recerca arqueològica.
0: Les persones interessades han de presentar la seva candidatura a través del registre electrònic de l'Ajuntament utilitzant el model d'instància genèrica que ja està disponible dins la seva electrònica. La documentació requerida inclou la sol·licitud, una declaració responsable, el currículum vitae de l'investigador o també de l'equip de recerca i també una memòria del projecte.
1: Aquesta beca de recerca el que busca és que tota aquella gent que es dedica de forma professional a la recerca, estem parlant amb historiadors, amb arxivers, amb gent de l'àmbit de la recerca històrica, doncs que puguin dedicar el seu temps de forma remunerada amb un incentiu econòmic per tal de que es dediquin a fer la recerca sobre aquest, en aquest cas sobre el monument del castell de Palafolls.
0: Un cop tancat el termini de presentació, un jurat integrat per 5 especialistes dels àmbits acadèmics i culturals valorarà les propostes segons criteris com la qualitat científica, l'originalitat, la correcció lingüística, amb una puntuació màxima de 25 punts. La persona o equip guanyador disposarà d'un termini d'un any per lliurar el treball final, que haurà d'estar redactat en català i tenir una extensió mínima de 350.000 caràcters sense comptar els espais, el que ve a ser més o menys unes 200 pàgines. A la una ampliem aquest i altres temes a l'informatiu del migdia.
2: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: Bonpreuesclat.com, el teu supermercat online, arriba a Santa Susanna, Malgrat de Mar, Palafolls, Tordera, Blanes i Lloret de Mar. Et portem a casa els productes amb la màxima garantia de frescor i qualitat. I perquè t'estrenis, et regalem 50 euros. Utilitza el codi Benvinguda en la teva primera compra. Consulta les condicions a bonpreuesclat.com.
1: Ha arribat el moment del canvi. Ara Humana, el teu centre de teràpies i formació, ja funciona al 100%. És l'hora de cuidar-te i reconnectar amb tu mateix. Ara Humana fem teràpies holístiques, tallers i cursos que t'ajudaran a equilibrar cos, ment, emocions i esperit. No esperis més i obre el teu cor al benestar. Truca al 619 20 45 36. 619 20 45 36. O segueix-nos a xarxes socials a Aroma Ana Herbo. Centre de Teràpies i Formació Aroma Ana. El teu espai de llum, amor i transformació.
2: Busques la millor manera de fer conèixer el teu negoci?
3: Aposta per la proximitat, la flexibilitat i la repercussió de Ràdio Palafolls. 5.000 oients esperen conèixer el teu negoci. A què esperes? Truca al 93 761 4701 o visita radiopalafolls.cat.
4: Ràdio Palafolls, 107.7 FM, 24 hores amb tu.

Avui s'inicia la sisena edició ja del Fem Palafolls, que és el certamen que combina música, gastronomia i comerç local durant tot el cap de setmana per tal de dinamitzar l'economia de la nostra vila. La jornada inaugural destaca per l'obertura del Village Gastronòmic al Parc de les Esplanes, amb 6 establiments de proximitat i la tradicional desfilada de moda inspirada en el musical Mama, la gespa del Casal d'Avis. La programació d'aquest divendres a més es complementarà amb un concert de tribut als Vigís i també la participació del DJ local Mario Otero per tal d'amenitzar la nit a la zona del Village, a la zona del Parc de les Esplanes. Avui és divendres, avui és 26 de juny.

0: Avui també us explicarem que el municipi commemora aquest diumenge el Dia de l'Orgull LGTBIQ+, integrant diversos actes reivindicatius dins de la programació del FEM Palafolls per tal de visibilitzar la lluita pels drets del col·lectiu. Un grup de joves vinculats a Can Batlle serà l'encarregat de llegir el manifest oficial abans dels concerts, en una jornada que busca sensibilitzar la ciutadania contra qualsevol amenaça als drets fonamentals. Durant tot el cap de setmana funcionaran punts liles de prevenció i d'assessorament a la zona de les Esplanes de les 9 del vespre i fins a les 2 de la matinada. Avui també us explicarem que aquest proper dimarts, dia 30 de juny, finalitza oficialment el termini per presentar els projectes de recerca per optar a la primera beca d'investigació històrica Castell de Palafolls. L'ajuda, que té caràcter bianual i està dotada amb 4.000 euros, busca impulsar treballs inèdits que aprofundeixin en el coneixement del monument i el seu entorn des de disciplines tan variades com puguin ser la història, l'arqueologia o l'antropologia. Els aspirants han de presentar una memòria detallada de la seva recerca i el currículum a través del registre electrònic de l'Ajuntament. I la revista municipal El Ganxet ja ha arribat a les llars de Palafolls amb la seva distribució de 3.500 exemplars que recullen els principals projectes més rellevants de l'actualitat local. En aquest 12è número, el butlletí institucional posa el focus en la recta final de les obres dels habitatges de protecció oficial del nou vial també de Sant Genís i de l'evolució del polígon d'en Puigverd. La publicació també inclou balanços sobre l'aposta per l'energia fotovoltaica dels equipaments i la renovació de diversos espais esportius del nostre municipi. I jornada avui amb cel serè a tota la comarca, no s'esperen precipitacions, vents fluixos i mar en estat de marejol. Temperatures mínimes que es mantenen sense canvis importants i es mantenen entre els 18 i els 24 graus arreu de la comarca. Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Palafolls. Comença el FEM Palafolls. Avui es dona el tret de sortida de la 6a edició ja del FEM Palafolls, la gran cita d'inici d'estiu que durant tot el cap de setmana oferirà música, gastronomia, moda i activitat comercial. El festival, que se celebra fins diumenge, manté la seva fórmula d'èxit per tal de dinamitzar l'economia local i oferir espais de trobada per a tota la ciutadania. L'activitat principal d'aquest divendres se centrarà en l'obertura del Village Gastronòmic al Parc de les Esplanes a partir de 6:45, que comptarà amb 6 casetes de restaurant en productes de proximitat. Un dels moments més esperats serà la tradicional desfilada de moda de les botigues Aulet de Palafolls a partir de les 7 de la tarda a la gespa del Casal d'Avis, que enguany s'inspira en el musical Mamma Mia i que compta més amb la col·laboració en directe de l'Escola Municipal de Música i Dansa. La programació musical d'aquest divendres es complementa amb un tribut als Vixis i a la música disco a càrrec d'una formació que es diuen The Gis i també d'una sessió del DJ local Mario Otero. Susana Pla, regidora de Cultura de l'Ajuntament, apunta que el FEM fa una aposta per la cultura i els artistes locals en aquesta 6a edició.
1: Doncs avui ja donem el tret de sortida al FEM. 3 dies de molta activitat, sobretot enfocades al comerç i a posar en valor la restauració local, i tot acompanyat de molt bona música, música de proximitat. Aquest any des de l'àrea de cultura es fa aquesta aposta, no? Doncs de que artistes locals o artistes de l'entorn doncs, tinguin el seu espai en totes les activitats que es duran a terme, i així ho podreu veure en el FEM.
0: Demà dissabte el protagonisme serà per al Fora Stocs de la Fundació del Molí d'en Puigverd, que es trasllada dins el teatre del nostre municipi, que ja ha exhaurit totes les entrades de reserva anticipada. La nit de dissabte estarà amenitzada pel grup de versions de covers i també per DJ Jolie. El diumenge, dia 28, el festival inclourà amb un vespreig musical amb Ricky Fargas, però la fórmula o la jornada també tindrà un marcat caràcter reivindicatiu perquè coincideix amb el Dia de l'Orgull LGTBIQ+, i s'ha programat justament la lectura d'un manifest i la instal·lació de punts liles per garantir espais segurs i de conscienciació. La regidora considera el FEM, i especialment tota la zona de gastronomia i del Village, un espai de trobada i de reunió.
1: Animar a tothom que vingui, que participi dels actes, i que després, no, doncs a la nit, doncs gaudim en aquest espai del Village, no, de les Esplanes, on segur que farem d'aquest espai un espai de trobada, no, i de compartir moments, tot acompanyat d'una
0: d'un bon menjar. Enguany hi ha fins a 6 casetes del Village amb restaurants com el Tahití, Cala Marineta, Can Mateu, el Balconet o establiments com la Fruiteria del Barri o Sa Croqueta. A més de les activitats lúdiques i gastronòmiques del Village, el comerç local també se suma a la festa amb descomptes que arriben fins al 40% en diversos establiments i també el regal d'un ventall exclusiu de la campanya Fem Comerç per les compres realitzades durant aquestes jornades de la 6a edició del Fem Palafolls. Doncs encara al voltant del FEM, Palafolls celebrarà el Dia de l'Orgull LGTBIQ+, dins del FEM Palafolls. Aquest diumenge, 28 de juny, Palafolls commemora el Dia de l'Orgull LGTBIQ+, una celebració que torna a coincidir amb el FEM Palafolls. Justament, l'Ajuntament aprofitarà el marc d'aquest certamen per visibilitzar la lluita pels drets del col·lectiu a través de la lectura del manifest i també d'espais de conscienciació ciutadana. El punt central de la jornada de diumenge serà la lectura del manifest oficial, que tindrà lloc just abans de l'inici dels concerts del FEM. En aquesta ocasió, l'encarregat de posar veu a les reivindicacions serà un nou grup de joves que està vinculat a Can Batlle, Anima Queer, que treballa activament per la defensa dels drets de les persones LGTBIQ+. Per a Marta Martí, que és tècnica d'igualtat, encara cal seguir lluitant per uns drets fonamentals que continuen, diu, amenaçats.
2: El diumenge, el dia central de l'Orgull, des de Can Batlle s'ha creat un nou grup motor, que són diversos joves que treballen també per defensar tots els drets de les persones LGTBIQ+, i en aquest cas seran ells que ens llegiran el manifest d'aquest dia, just abans de que comencin els concerts i els actes en si del FEM, i per tant també animem a tothom a que vingui a escoltar-los, a que vingui a escoltar el manifest, a que vingui a reivindicar i a seguir lluitant per drets tan fonamentals, que és, encara no ens fa vergonya com el 2026 haver-los d'estar reivindicant.
0: D'altra banda, la prevenció i l'assessorament tindran un paper protagonista durant tot el cap de setmana amb la instal·lació de punts liles. Aquests espais estaran operatius tant el divendres com també el dissabte a la nit, concretament de 9 a 2 de la matinada, coincidint amb la màxima activitat del Village gastronòmic i a la zona de concerts del Parc de les Esplanes. Més enllà de ser punts de seguretat davant de possibles agressions masclistes, LGTBI-fòbiques o racistes, aquests punts funcionaran també com a centres d'informació i de prevenció. Es convida, doncs, a tota la ciutadania, ja siguin joves, familiars o amics, a apropar-s'hi per resoldre dubtes, parlar obertament i també compartir inquietuds sense cap tipus de tabú.
2: Tant el divendres com el dissabte, de 9 de la nit a 2 de la matinada, el FEM comptarà amb un punt lila, vale, que òbviament també inclou tota la temàtica LGTBI, i la gent, per tant, animem a tothom a apropar-s'hi, perquè els punts liles volem remarcar sobretot que molt més enllà de ser un punt segur a l'hora de si desgraciadament hi ha alguna persona que durant aquestes nits pateix alguna agressió masclista, LGTBI-fòbica, racista, vale? Són punts de prevenció, són punts d'informació, són punts on poder anar a expressar-nos, a comentar, a parlar. Per tant,
0: l'organització remarca la importància d'aquests espais de diàleg per tal de trencar barreres amb els entorns més propers on encara puguin existir pors o prejudicis sobre la diversitat sexual o també de gènere. I encarem els últims dies per optar a la beca d'investigació històrica Castell de Palafolls. Aquest proper dimarts, 30 de juny, finalitza el termini per presentar projectes per optar a la primera beca d'investigació històrica Castell de Palafolls. La convocatòria, de caràcter bianual, dotada amb un import de màxim de 4.000 euros, té com a objectiu impulsar la recerca i la divulgació sobre aquest element patrimonial del nostre poble, així com també ampliar el coneixement existent sobre el castell i el seu entorn. La beca està oberta a projectes de recerca que siguin inèdits i de creació pròpia, preferentment vinculats a l'àmbit de les ciències humanes, socials o ambientals sobre el castell de la nostra població. Tot i això, també s'acceptaran treballs d'altres disciplines, sempre que estiguin relacionats amb aquest monument, des d'estudis històrics fins a investigacions de caràcter antropològic, arqueològic o folclòric. Segons Aleix Freixa, regidor de Patrimoni, ara que ja se sap més de com era el castell, gràcies a les prospeccions arqueològiques d'aquest darrer any, ara es busca completar l'estudi en fonts documentals i històriques per saber què s'hi feia i com es vivia dins la fortalesa, entre d'altres.
3: Es tracta d'un concurs de recerca on el que volem és impulsar la investigació i la recerca documental històrica sobre el castell de Palafolls. És un castell doncs, que el tenim ben estudiat ara arrel de les últimes intervencions a nivell arqueològic i a nivell arquitectònic, però ens falta la pota de la recerca documental històrica. Tots aquells documents que s'hagin pogut generar o que puguin ajudar a explicar la història i a confirmar les hipòtesis que s'han anat desenvolupant al llarg de la recerca arqueològica.
0: Les persones interessades han de presentar la seva candidatura a través del registre electrònic de l'Ajuntament utilitzant el model d'instància genèrica que està disponible dins la seu electrònica. La documentació requerida inclou la sol·licitud, una declaració responsable, el currículum vitae de l'investigador o de l'equip de recerca i també una memòria del projecte.
3: Aquesta beca de recerca el que busca és que tota aquella gent que es dedica de forma professional a la recerca, estem parlant amb historiadors, amb arxivers, amb gent de l'àmbit de la recerca històrica, doncs que puguin dedicar el seu temps de forma remunerada amb un incentiu econòmic per tal de que es dediquin a fer la recerca sobre en aquest cas sobre el monument del castell de Palafolls.
0: Aquesta memòria ha de ser d'entre 5 i 10 pàgines i haurà d'exposar quins són els motius de la investigació, la metodologia prevista, les hipòtesis de treball, el rigor científic de la proposta i també quin és el calendari d'execució. Un cop tancat el termini de presentació, un jurat integrat per 5 especialistes en els àmbits acadèmics i culturals valorarà quines són les propostes segons criteris com la qualitat científica, l'originalitat, la correcció lingüística, entre d'altres, amb una puntuació màxima de 25 punts. La persona o equip guanyador disposarà d'un termini d'un any per tal de lliurar el treball final, que haurà d'estar redactat en català, tenir una extensió mínima de 350.000 caràcters, sense comptar els espais o el que és el mateix, entorn a 200 pàgines. I té menys pàgines, en té 24, el 12è número de la revista El Ganxet, que reparteix ja casa per casa. En aquesta edició, el butlletí institucional del consistori dedica bona part dels seus continguts a alguns dels principals projectes que marquen l'actualitat local, com ara la recta final de les obres dels habitatges de protecció oficial, el nou vial d'entrada a Sant Genís, o una entrevista amb empresaris que analitzen l'evolució del polígon industrial d'en Puigverd durant els darrers anys. La secció d'actualitat també recull d'altres iniciatives destacades impulsades per l'Ajuntament, entre les quals hi ha l'aposta per l'energia fotovoltaica als equipaments municipals, el balanç del primer any de punt de recàrrega de vehicles elèctrics, la posada en marxa de la nova rotonda d'accés a Palafolls o la renovació de diversos espais esportius i l'ampliació dels sistemes de videovigilància. En l'àmbit social i comunitari, la publicació fa un repàs de les activitats organitzades per les entitats locals, la celebració de la festa major petita el passat mes d'abril o també diverses iniciatives de participació ciutadana. Com és habitual, el Ganxet també recull les opinions dels grups municipals i un rànquing de les publicacions de l'Ajuntament amb major repercussió a les xarxes socials. La revista, amb 3.500 exemplars, ja s'ha distribuït a totes les llars de Palafolls i també es pot consultar en format digital a través dels canals habituals de l'Ajuntament de Palafolls.

Repassem la hemeroteca d'aquesta jornada tal dia com avui, un 26 de juny, però de l'any passat us explicàvem que l'impacte del Gran Premi de Fórmula 1 disputat al circuit de Barcelona-Catalunya també s'havia deixat notar i molt a l'Alt Maresme. Segons les dades del Torins Data System de la Diputació de Barcelona, entre el 28 i el 31 de maig de l'any passat, els municipis de la costa nord de la comarca van registrar prop de 145.000 pernoctacions amb una ocupació hotelera que rondava el 76%, consolidant la cita esportiva com un dels grans motors també del turisme a la nostra zona. Ara fa 5 anys, el 2021, Palafolls començava a treballar en l'elaboració d'un protocol comarcal per prevenir i abordar les violències sexuals masclistes i LGTB-fòbiques en espais públics i d'oci. El grup motor integrat per tècnics, entitats i també serveis especialitzats, com el Centre Jove d'Atenció a les Sexualitats, celebrava la seva primera reunió amb l'objectiu de definir actuacions de prevenció, detecció i també atenció davant d'aquestes situacions. I al llunyà ja 26 de juny del 2016, la fira Palafolls Stock Canvi dedicada a la venda i intercanvi d'objectes de segona mà anunciava un canvi de calendari per als mesos d'estiu. A partir d'aquell juliol passava a celebrar-se el primer dissabte de cada mes, en lloc del segon, per evitar coincidir amb una fira similar que es feia a Pineda de Mar i afavorir també una major afluència així de visitants. Organitzada per la CEP, l'Associació de Comerciants i Empresaris de Palafolls, amb la col·laboració de l'Ajuntament, la iniciativa promovia la reutilització d'objectes i fins i tot l'intercanvi àmbit de serveis entre partícules. Doncs d'això parlàvem aquí a la ràdio, tal dia com avui, 26 de juny, anys enrere.

0: Aquesta jornada de divendres, la calor ha fet un passet més, la mínima aquí a Palafolls ha estat insufrible, de 19 graus i mig, i la màxima ha rondat els 31 al punt del migdia a la nostra localitat, en aquest cas, com dèiem, com sempre us expliquem, a l'observatori meteorològic que tenim a tocar de la depuradora a peus del riu Tordera de Palafolls. Doncs això, anem a conèixer quina és la previsió per aquest divendres, pel cap de setmana. Què tal, Quim Serra, bon dia.
1: Hola, molt bon dia. De moment avui poques novetats pel que fa a la situació meteorològica, que continuarà marcada per l'estabilitat i per l'ambient assolellat a tota la comarca. A banda d'això, les temperatures de moment amb una calor accentuada però continguda, i diem això perquè de cara, sobretot a diumenge i dilluns, ja de la pròxima setmana, s'esperen temperatures que segurament fregaran, si no superaran la llindar d'alerta, fins i tot a la mateixa franja costanera, on podríem superar els 34 de màxima. Tot això ho anirem veient. De moment, situació que avui doncs ens portarà aquesta calor intensa, però encara ratlla, amb valors que les màximes ens portaran 31-32 graus a prop de la costa, cap a l'interior de la comarca 34-35. Vents fluïts.

0: Tanquem l'informatiu d'avui divendres, just el dia que s'inicia la 6a edició del FEM Palafolls, el certamen que combina música, gastronomia i comerç local durant tot el cap de setmana per tal de dinamitzar l'economia de la nostra vila. Avui, en la jornada inaugural, destaca l'obertura al Village a 7:15 i també, en aquest cas, la desfilada de moda inspirada en el musical Mamma Mia. A nivell musical, avui tenim les actuacions del tribut a la música disco i dels Vigís i també la participació del DJ local Mario Otero. I el nostre municipi commemora aquest diumenge el Dia de l'Orgull LGTBIQ+, integrant diversos actes reivindicatius dins la programació del FEM Palafolls, per tal de visibilitzar la lluita pels drets d'aquest col·lectiu. Un grup de joves vinculat a Can Batlle serà l'encarregat de llegir el manifest oficial abans del concert de diumenge, en una jornada que busca sensibilitzar la ciutadania contra qualsevol amenaça als drets fonamentals. I aquest proper dia 30 de juny finalitza el termini per presentar els projectes de recerca i optar a la primera beca d'investigació històrica Castell de Palafolls, una ajuda que té caràcter bianual i que està dotada amb 4.000 euros i que busca impulsar treballs inèdits que aprofundeixin en el coneixement del monument i el seu entorn. I la revista municipal El Ganxet ja ha arribat a les cases de Palafolls amb una distribució de 3.500 exemplars que recullen els projectes més rellevants de l'actualitat local. En aquest 12è número butlletí destaca i posa el focus en la recta final de les obres dels habitatges de protecció oficial, del nou vial d'entrada i d'accés a Sant Genís o també de l'evolució del polígon industrial d'en Puigverd. Aquestes són les informacions més destacades d'aquest divendres. Nosaltres ho deixem aquí. El dilluns hi tornarem amb tota l'actualitat, amb el repàs també del que ha donat de si aquesta 6a edició del FEM Palafolls, que esperem que gaudiu i que podreu seguir a través de les nostres xarxes socials, que farem un ampli seguiment també de totes les activitats relacionades amb aquest FEM Palafolls que arrenca aquesta tarda aquí al nostre municipi. Gràcies per la vostra atenció, que passeu un molt bon cap de setmana i fins dilluns.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: T'has perdut algun programa de Ràdio Palafolls? Connecta't a lacarta.radiopalafolls.cat o busca Ràdio Palafolls a la teva aplicació de podcast habitual i podràs recuperar tots els programes de la ràdio. Segueix-nos on vulguis, com vulguis i quan vulguis. Ara més fàcil a lacarta.radiopalafolls.cat.
1: Cocodril Club.
2: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Ràdio Palafolls els dissabtes i diumenges al migdia de 12 a 1. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio amb les bases del pop-rock, les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, dissabtes i diumenges de 12 a 13 a Ràdio Palafolls, 107.7 FM.
1: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Comença el FEM Palafolls. Avui es dona el tret de sortida de la 6a edició del FEM, la gran cita d'inici d'estiu que durant tot el cap de setmana oferirà música, gastronomia, moda i activitat comercial. El festival, que se celebra fins diumenge, manté la seva fórmula d'èxit per tal de dinamitzar l'economia local i també oferir espais de trobada per a tota la ciutadania. L'activitat principal d'aquest divendres se centra en l'obertura del Village Gastronòmic al Parc de les Esplanes a partir de 6:45 de la tarda, que comptarà amb 6 casetes de restauració amb productes de proximitat. Un dels moments més esperat serà la tradicional desfilada de moda a partir de 7:00 a la gespa del Casal d'Avis, que enguany s'inspira en el musical Mamma Mia i que compta amb la col·laboració de l'Escola Municipal de Música i Dansa. La programació musical de divendres es complementarà amb un tribut als Bee Gees i també la música disco a càrrec de Digis i una sessió del DJ local Mario Otero. Susana Pla, regidora de Cultura de l'Ajuntament, apunta que el FEMA fa una aposta per la cultura i els artistes locals en aquesta 6a edició.
1: Doncs avui anem al tret de sortida al FEM, 3 dies de molta activitat, sobretot enfocades al comerç i a posar en valor la restauració local, i tot acompanyat de molt bona música de proximitat. Aquest any des de l'àrea de cultura es fa aquesta aposta, no? Doncs de que artistes locals o artistes de l'entorn doncs, tinguin el seu espai en totes les activitats que es duran a terme, i així ho podreu veure en el FEM.
0: Demà dissabte el protagonisme serà per al Forestocs de la Fundació del Molí d'en Puigverd, que es traslladarà al teatre i que ja ha exhaurit totes les entrades de reserva anticipada. La nit de dissabte estarà amenitzada pel grup de versions de covers i també per DJ Jolie. Diumenge, dia 28, el festival claurà amb un vespreig musical amb Ricky Fargas, però la jornada també tindrà un marcat caràcter reivindicatiu coincidint amb el Dia de l'Orgull LGTBIQ+. S'ha programat la lectura d'un manifest i la instal·lació de punts lliures per tal de garantir espais segurs i de conscienciació. La regidora considera el FEM i especialment la zona gastronòmica del Village un espai de trobada i de reunió.
1: Animar a tothom que vingui, que participi dels actes i que després, no, doncs a la nit doncs gaudim en aquest espai del Village, no, de les Esplanes, on segur que farem d'aquest espai un espai de trobada, no, i de compartir moments tot acompanyat d'una...
0: Enguany a 6 casetes al Village amb bars, restaurants com el Tahití, Cala Marineta, Can Mateu, el Balconet, o establiments com la Fruiteria del Barri o Sa Croqueta. A més de les activitats lúdiques i gastronòmiques del Village, el comerç local també se suma a la festa amb descomptes de fins al 40% en diversos establiments i el regal d'un ventall exclusiu de la campanya Fem Comerç per les compres realitzades durant aquests dies coincidint amb el Fem Palafolls.
2: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: Escolta'ns al 107.7 FM i a radiopalafolls.cat.
1: Ara per fi estem sols.

0: Últims dies per optar a la beca d'investigació històrica Castell de Palafolls. Aquest proper dimarts, que és 30 de juny, finalitza el termini per presentar projectes per optar a la primera beca d'investigació històrica Castell de Palafolls. La convocatòria de caràcter bianual està dotada amb un import màxim de 4.000 euros i té com a objectiu impulsar la recerca i la divulgació sobre aquest element patrimonial, així com també ampliar el coneixement existent sobre el castell i el seu entorn. La beca està oberta a projectes de recerca inèdits i de creació pròpia, preferentment vinculats als àmbits de les ciències humanes, socials i ambientals sobre el castell de la nostra població. Tot i això, també s'acceptaran treballs d'altres disciplines, sempre que estiguin relacionats amb aquest monument, amb el castell, des d'estudis històrics fins a investigacions de caràcter més antropològic, arqueològic o fins i tot folclòric. Segons Aleix Freixa, que és regidor de Patrimoni de l'Ajuntament, ara que ja se sap més de com era el castell gràcies a les prospeccions arqueològiques d'aquest darrer any, es busca completar l'estudi amb fons documentals per saber què s'hi feia o com es vivia dins la fortalesa, entre d'altres.
1: Es tracta d'un concurs de recerca on el que volem és impulsar la investigació i la recerca documental històrica sobre el castell de Palafolls. És un castell doncs, que el tenim ben estudiat ara arrel de les últimes intervencions a nivell arqueològic i a nivell arquitectònic, però ens falta la pota de la recerca documental històrica. Tots aquells documents que s'hagin pogut generar o que puguin ajudar a explicar la història i a confirmar les hipòtesis que s'han anat desenvolupant al llarg de la recerca arqueològica.
0: Les persones interessades han de presentar la seva candidatura a través del registre electrònic de l'Ajuntament utilitzant el model d'instància genèrica que ja està disponible dins la seva electrònica. La documentació requerida inclou la sol·licitud, una declaració responsable, el currículum vitae de l'investigador o també de l'equip de recerca i també una memòria del projecte. Un cop tancat el termini de presentació, un jurat integrat per 5 especialistes dels àmbits acadèmics i culturals valorarà les propostes segons criteris com la qualitat científica, l'originalitat, la correcció lingüística amb una puntuació màxima de 25 punts. La persona o equip guanyador disposarà d'un termini d'un any per lliurar el treball final que haurà d'estar redactat en català i tenir una extensió mínima de 350.000 caràcters sense comptar els espais, el que ve a ser més o menys unes 200 pàgines.
2: Més informació a radiopalafolls.cat.
3: Ràdio Palafolls.
4: Cada dia més a prop.
5: Passen 3 a les 3 i comença l'Ona Maresma.
6: Ona Maresma, un programa quilòmetre zero a la teva ràdio local, amb el suport de la xarxa.
5: Bona tarda, benvinguts un dia més a l'Ona Maresma, on ho tenim tot a punt per fer comarca. Comencem posant-nos al dia.
7: Recorrem la comarca de nord a sud i de mar a muntanya. Som Ona Maresma.
5: I comencem repassant els titulars més destacats de la comarca d'aquest divendres 26 de juny del 2026. Mataró acollirà el segon Congrés Català del Treball el mes de desembre. Sergi Ferrer.
8: Ahir es va signar al Tecnocampus l'acord entre el Departament d'Empresa i Treball, l'Ajuntament de Mataró i el Tecnocampus, que dona curs a la celebració el mes de desembre que ve a la celebració a la capital maresmenca del segon Congrés Català del Treball, un esdeveniment impulsat per la Generalitat que busca promoure el debat públic sobre l'impacte dels canvis actuals i futurs del sistema productiu i que en aquesta segona edició tractarà específicament sobre la necessitat d'un nou pacte social sobre la intel·ligència artificial al món laboral.
5: Els Mossos d'Esquadra han detingut una persona presumptament relacionada amb l'origen de l'incendi en una zona boscosa entre Tiana i Montgat que ha obligat a confinar 4 municipis. Martí Capçada.
9: Ho ha anunciat el president de la Generalitat, Salvador Illa, en un missatge a X en què demana als ciutadans que segueixin les indicacions dels serveis d'emergències.
5: Últims dies per optar a la beca d'investigació històrica Castell de Palafolls. Jordi Prats de Valls.
10: Aquest proper dimarts, dia 30 de juny, finalitza oficialment el termini per presentar aquests projectes de recerca per optar a la primera beca d'investigació històrica Castell de Palafolls. L'ajuda, que té caràcter bianual i està dotada amb 4.000 euros, busca impulsar treballs inèdits que aprofundeixin en el coneixement del monument i el seu entorn des de disciplines com la història, l'arqueologia o l'antropologia.
5: Malgrat acull, organitza dissabte un concert per recaptar fons per malalts amb problemes respiratoris a Cuba, Ona Malgrat.
11: L'associació Malgrat Acull ha organitzat un concert solidari per recaptar fons per enviar cèl·lules fotovoltaiques a Cuba i així ajudar a persones amb malalties respiratòries que, de fet, requereixen d'aparells electrònics per continuar vivint.
5: I el pregó obre aquest vespre la Festa Major de Sant Pere a Canet. Dani Grau.
4: L'actriu canadenca Cathy Forcano, una figura estretament lligada al món de la cultura i les arts escèniques, és qui donarà tret de sortir a la Festa Major amb la lectura del pregó.

0: Bona tarda. Mataró acollirà el segon Congrés Català del Treball al mes de desembre. Sergi Ferrer, bona tarda. En què consistirà?
1: Bona tarda. Doncs mira, ahir es va signar al Tecnocampus l'acord entre el Departament d'Empresa i Treball, l'Ajuntament de Mataró i el Tecnocampus, que dona curs a la celebració el mes de desembre que ve, a la celebració a la capital maresmenca del segon Congrés Català del Treball, un esdeveniment impulsat per la Generalitat que busca promoure el debat públic sobre l'impacte dels canvis actuals i futurs del sistema productiu i que en aquesta segona edició tractarà específicament sobre la necessitat d'un nou pacte social sobre la intel·ligència artificial al món laboral. El congrés es durà a terme entre l'1 i el 3 de desembre al Centre de Congressos Tecnocampus. Segons explicaven ahir l'Ajuntament de Mataró i el Departament d'Empresa i Treball, la Generalitat s'ocuparà de la direcció estratègica i dels treballs del Comitè Científic, un grup format per professionals i acadèmics de reconegut prestigi en el món del treball. Mataró, d'aquí el departament, assenyala una llarga tradició industrial i empresarial i un ecosistema econòmic dinàmic i orientat a la transformació digital, actuarà d'anfitrió i el Tecnocampus hi posarà les instal·lacions i també, segons l'organització, el valor d'una activitat universitària docent i de recerca vinculada, entre d'altres, a l'àmbit de l'empresa, l'economia social i el treball. El primer Congrés de Català del Treball es va celebrar l'abril del 2023 a Barcelona i van participar més de 1.500 persones.
0: Els Mossos d'Esquadra han detingut una persona presumptament relacionada amb l'origen de l'incendi en una zona boscosa entre Tiana i Montgat que ha obligat a confinar 4 municipis. Martí Capçada.
2: Així és, Gemma, ho ha anunciat el president de la Generalitat, Salvador Illa, en un missatge a X en què demana als ciutadans que segueixin les indicacions dels serveis d'emergències. Els bombers treballen per apagar les flames que tenen 4 focus amb una gran columna de fum. La carretera B500 és tallada. El foc ha començat a la zona de la deixalleria entre Tiana i Montgat i els bombers miren d'evitar que les flames superin un barranc. Una gran columna de fum gris s'alça per sobre de la serra de Marina i és visible a uns quants quilòmetres al Maresme, al Barcelonès i al Vallès. En alguns llocs, com ara a l'Ella, hi ha hagut problemes de subministrament elèctric.
0: Últims dies per optar a la beca d'investigació històrica Castell de Palafolls. Jordi Pratsavalls, bona tarda.
3: Bona tarda, Gemma. Doncs aquest proper dimarts, dia 30 de juny, com dèiem, finalitza el termini per presentar projectes per optar a la primera beca d'investigació històrica Castell de Palafolls. La convocatòria, de caràcter bianual i dotada amb un import màxim de 4.000 euros, té com a objectiu impulsar la recerca i la divulgació sobre aquest element patrimonial, així com també ampliar el coneixement existent sobre el castell i el seu entorn. La beca està oberta a projectes de recerca inèdits i de creació pròpia, preferentment vinculats als àmbits de les ciències humanes, socials i ambientals sobre el castell de la nostra població de Palafolls. Tot i això, també s'accepten treballs d'altres disciplines, sempre que estiguin relacionats amb el monument, d'estudis històrics fins a investigacions de caràcter antropològic, arqueològic o també fins i tot folclòric. Segons Aleix Freixa, que és regidor de Patrimoni, ara ja se sap més de com era el castell, gràcies a les proporcions arqueològiques de l'any passat, que busquen completar l'estudi amb fonts documental i històriques per saber què s'hi feia, com es vivia dins la fortalesa, entre d'altres. L'escoltem.
4: Es tracta d'un concurs de recerca on el que volem és impulsar la investigació i la recerca documental històrica sobre el castell de Palafolls. És un castell doncs, que el tenim ben estudiat ara arrel de les últimes intervencions a nivell arqueològic i a nivell arquitectònic, però ens falta la pota de la recerca documental històrica. Tots aquells documents que s'hagin pogut generar o que puguin ajudar a explicar la història i a confirmar les hipòtesis que s'han anat desenvolupant al llarg de la recerca arqueològica.
3: Les persones interessades han de presentar la seva candidatura a través del registre electrònic de l'Ajuntament utilitzant el model d'instància genèrica disponible a la seu electrònica. La documentació requerida inclou la sol·licitud, una declaració responsable, el currículum vitae de l'investigador o de l'equip de recerca i una memòria del projecte. Aquesta memòria ha de ser d'entre 5 i 10 pàgines i haurà d'exposar els objectius de la investigació, la metodologia tecnologia prevista, la hipòtesi de treball, el rigor científic de la proposta i el calendari d'execució. Un cop tancat el termini de presentació, un jurat integrat per 5 especialistes dels àmbits acadèmic i cultural valoraran les propostes segons criteris com la qualitat científica, l'originalitat i la correcció lingüística amb una puntuació màxima de 25 punts. La persona o equip guanyador disposarà d'un termini d'un any per lliurar el treball final, que haurà d'estar redactat en català i tenir una extensió mínima de 350.000 caràcters, sense comptar els espais, més o menys, unes 200 pàgines.
0: Malgrat acull organitza demà dissabte un concert per recaptar fons per a malalts amb problemes respiratoris a Cuba, on a Malgrat.
5: Així és, l'associació Malgrat Acull ha organitzat un concert solidari per recaptar fons per enviar cèl·lules fotovoltaiques a Cuba i així ajudar a persones amb malalties respiratòries que, de fet, requereixen d'aparells electrònics per continuar vivint. El concert tindrà lloc el dissabte a les 7 de la tarda a la sala d'actes de la Barretina Vermella. L'actuació la farà el cantautor cubà Jorge Sánchez, acompanyat de la violoncel·lista Eva Niño. Presentaran de nou l'espectacle Entre Silvio i Pablo te doy una canción, un recorregut per algunes de les cançons més emblemàtiques de dos dels grans referents de la nova trova cubana, Silvio Rodríguez i Pablo Milanés. Durant el concert també hi participarà la cantant malgratenca Montse Creus. Segons ha explicat Jorge Sánchez a Ona Malgrat, el concert també vol donar a conèixer la situació econòmica i social que es viu a Cuba, que segons l'artista aquesta segueix sent molt precària. El cantant afegeix que a través de l'art es poden sensibilitzar les idees i transmetre un missatge positiu.
6: Teniendo en cuenta la situación que nos vive a los cubanos de un bando y de otro, si voy a, entonces pues bueno, pues la final eso se traduce en que quien sufre de verdad es la gente a pie, es decir, el pueblo es el que en realidad está pasando todo ahí, como decimos los cubanos, el mar por el fondo, ¿no? Y bueno, ese es el resultado de, bueno, pues de acciones políticas que al final pues no van a nada, es decir, lo único que conllevan es a la pobreza y lo que tú dices, al punto precario. De cierto modo, más que crítica, yo diría reivindicar que a través del arte se pueden sensibilizar muchas ideas, ¿no? Para bien. Entonces esa es nuestra intención.
5: El preu de l'entrada és de 12 euros i es poden adquirir anticipadament a la llibreria Montal, a l'estanc de la Barretina o al mateix dia del concert.
0: Gràcies. I a Calella, gent de barri de Pequín celebra aquest dissabte la 35a edició de la seva popular arrossada. Sergi Ferrer.
1: Sí, la plaça del Bunyol de Calella tornarà a ser aquest dissabte l'escenari d'una de les cites gastronòmiques més tradicionals del calendari festiu calellenc. Gent de barri de Pequín celebrarà la 35a edició de la seva arrossada popular, una trobada que any rere any reuneix veïns, amics i visitants al voltant d'un dels plats més emblemàtics de l'entitat. L'arrossada començarà a servir-se a partir de la 1 de la tarda i l'organització preveu l'assistència d'entre 200 i 255 persones. Tot i això, es cuinarà una gran paella amb capacitat per a 300 racions, mantenint una tradició que remunta a més de 3 dècades. L'arròs serà de mar i muntanya, amb ingredients com costella de porc, pollastre i marisc. La preparació anirà a càrrec un any més dels cuiners habituals de l'entitat, que mantenen intacta la recepta que ha contribuït a l'èxit de la convocatòria. Els tiquets ja es poden adquirir al Frankfurt La Riera i a Cala Mercè, al carrer Colom 49. El preu és de 15 euros per al públic general i de 14 euros per als socis de l'entitat. El menú inclou el plat d'arròs, beguda i postres. Per fer front a les altes temperatures previstes, l'organització instal·larà tendals i espais d'ombra perquè els assistents puguin gaudir del dinar amb més comoditat.
0: I avança a premiar la intervenció al bloc de les Paneroles la setmana que ve i faran un tractament amb un gel insecticida. Jordi Pratsavalls, bona tarda.
3: Sí, Gemma, de fet, bones notícies per als veïns del bloc de Narcís Monturiol 11-13, l'edifici que pateix fa setmanes una plaga de paneroles. En contra del que s'havia programat inicialment, el dia 3 de juliol, divendres de la setmana vinent, s'hi farà un tractament contra els insectes. Segons ens expliquen, ahir els veïns afectats, l'Agència d'Habitatge de Catalunya titular d'aquest immoble amb 18 pisos de protecció oficial, s'havia compromès a fer aquesta actuació, però l'havia programada pel 21 de juliol, d'aquí a 3 setmanes, cosa que obligava els veïns a conviure amb aquestes paneroles 3 setmanes més. Ahir, però, es van trobar uns cartells a l'escala que els informaven de la nova data i els convidaven a apuntar-s'hi i a indicar-hi a quina hora doncs es podria fer i entrar a cada pis. A diferència del que es va fer en 2 pisos el dia 11 de juny, no serà pròpiament una fumigació, sinó que s'aplicarà a cada pis i a les zones comunes un gel insecticida que actuarà amb efectes retardants, de tal manera que els exemplars que el consumeixin no moren a l'instant de fet, sinó que tenen temps per propagar-ho entre la resta de la comunitat. S'estima que el procés es completa en 2 o 3 setmanes. S'ocupa de l'operació una empresa de control de plagues subcontratada per l'Agència d'Habitatge. Recordem que, tal com explicava ahir Premià Amèdia, a partir del testimoni dels veïns, aquest bloc pateix una autèntica invasió de paneroles des de mitjans de maig i els insectes han entrat als 18 pisos de l'edifici i se'ls troben permanentment per tots els racons de la casa. Com diem, ja s'han fet intervencions en zones comunes i a 2 pisos que es considerava que eren el focus d'invasió, i els veïns també han provat tota mena de solucions contra els insectes i d'aïllament dels habitatges, però res no ha donat resultat i les paneroles continuen ocupant el bloc i multiplicant-se. Val a dir, d'altra banda, que des de l'Ajuntament, a qui els veïns van informar del problema de bon principi, s'ha demanat també a la Generalitat que intervingués i s'estan fent els seguiments de la situació, segons ens informen avui mateix.
0: Gràcies, Jordi. L'Espai Jove organitza un escape room familiar pels carrers de Caldes d'Estrac. Canviem completament de qüestions. Martí Capçada.
2: Doncs sí, els carrers de Caldes d'Estrac es convertiran davant l'escenari d'una gran aventura amb l'escape room familiar anomenat l'herència perduda del pirata Barba-roja. Una proposta organitzada per l'Espai Jove amb la col·laboració de l'Ajuntament de Caldetes i l'empresa Estrambòtic. L'activitat començarà a les 6 de la tarda al Racó del Lledoner i està pensada per grups de 2 a 5 participants. Està recomanada per infants a partir de 9 anys, tot i que també hi poden participar nens i nenes des de 6 anys si van acompanyats d'una persona adulta. Els equips hauran de recórrer diversos punts del municipi per resoldre enigmes i proves relacionades amb la història del pirata Barba-roja. L'objectiu serà localitzar 8 escuts medievals amagats pels carrers, interpretar les pistes i aconseguir obrir el cofre que amaga l'herència perduda del protagonista de l'aventura. La durada de l'experiència oscil·la entre els 45 minuts i l'hora i mitja, segons l'habilitat de cada grup. Els participants podran completar el recorregut al seu ritme o bé competir per obtenir el millor temps. Durant el joc, caldrà posar a prova l'observació, enginy i capacitat de treballar en equip, a més d'estar alerta perquè un misteriós caçafortunes intentarà dificultar la missió. Per participar-hi és necessari formalitzar la inscripció presentant la documentació requerida a l'Espai Jove, abans de la data límit establerta per l'organització. En el cas de menors d'edat que hi participin sense l'acompanyament d'un adult, també caldrà presentar l'autorització corresponent. L'organització recorda que és imprescindible portar un llapis o un bolígraf per poder resoldre les proves.
0: Gràcies, i Palafolls celebra

0: Martí, que és tècnica d'igualtat de Palafolls, encara cal aconseguir lluitant per uns drets fonamentals que continuen amenaçats.
1: El diumenge, el dia central de l'Orgull, des de Can Valla s'ha creat un nou grup motor, que són diversos joves que treballen també per defensar tots els drets de les persones LGTBIQ+, i en aquest cas seran ells que ens llegiran el manifest d'aquest dia, just abans de que comencin els concerts i els actes en si del FEM, i per tant també animem a tothom a que vingui a escoltar-los, a que vingui a escoltar el manifest, a que vingui a reivindicar i a seguir lluitant per drets tan fonamentals, que és, encara no ens fa vergonya com el 2026 haver-los d'estar reivindicant.
0: D'altra banda, la prevenció i l'assessorament tindran també un paper protagonista durant tot el cap de setmana amb la instal·lació de diferents punts liles. Aquests espais estan operatius tant el divendres avui mateix com el dissabte a la nit, concretament a les 9 del vespre fins a les 2 de la matinada, coincidint amb l'activitat al Village Gastronòmic i la zona de concerts del Parc de les Esplanes. Més enllà de ser punts de seguretat davant de possibles agressions masclistes, LGTBIQ-fòbies o racistes, aquests punts funcionaran com a centre d'informació i també de prevenció. Es convida a tota la ciutadania, ja siguin joves, familiars o amics, a apropar-se per resoldre dubtes, parlar obertament i compartir inquietuds sense cap tipus de tabú. L'organització remarca la importància d'aquests espais de diàleg per trencar barreres en els entorns més propers on encara puguin existir pors o prejudicis sobre la diversitat sexual i de gènere.
2: Més qüestions. El pregó obre aquest vespre la Festa Major de Sant Pere a Canet, Dani Grau.
3: Sí, l'actriu canadenca Cani Forcano, una figura estretament lligada al món de la cultura i les arts escèniques, és qui donarà el dret de sortir a la Festa Major amb la lectura del pregó. No ha volgut donar massa detalls de com serà. Només ha dit que el farà breu i que no interpretarà cap personatge, sinó que serà ella mateixa. El pregó tindrà lloc a 8:15 del vespre al carrer Ample davant l'Ajuntament i serà retransmès per Ràdio Canet. En acabar el pregó es repartirà un refrigeri entre els assistents. Més tard tindrà lloc la revetlla de Festa Major amb el grup Malparits, una banda que farà un tribut a Sopa de Cabra. La cita per aquest concert és avui a 10:45 al carrer Ample davant l'Ajuntament.
2: I també arriben les festes del veïnat de Sant Pere a Tordera. Mar Tres Serres.
4: Així és, el veïnat de Sant Pere ja ho té tot a punt per les seves festes, que de fet han començat avui, organitzades per l'Associació de Veïns del Barri. Al matí hi ha hagut un concurs de dibuix apte per a totes les edats i al vespre, a partir de les 8, sardinada amb música en directe, a les 10 es durà a terme el correfoc per tot el veïnat i a partir de 10:45 hi haurà música en directe a la pista coberta. Demà, dia de sopar popular, que començarà a les 9 de la nit. Hi haurà un menú per a socis de 18 euros i pels infants també n'hi haurà un altre de 12 euros. Cal recordar que l'organització ven els tiquets de 5 a 7 de la tarda i es poden anar a recollir al local de l'associació. I per acabar, el diumenge, dia 28, una missa a la capella de Sant Pere a la 1 amb sardanes, vermut i un sorteig amb diversos premis. I la celebració acabarà amb una festa infantil amb inflables i un canó d'escuma que començarà a 6:15 de la tarda.
2: Seguim parlant de festes. La festa de Sant Joan i Sant Pau tornarà a omplir Can Campassol de dansa tradicional aquest diumenge a Malgrat. Ona Malgrat.
5: Sí, Malgrat acollirà aquest diumenge una nova edició de la tradicional festa de Sant Joan i Sant Pau, una cita que recordarà l'origen del vot de vila durant l'epidèmia de pesta bubònica del segle XVII. La jornada començarà a l'església de Sant Nicolau amb la renovació del vot de vila. Durant l'acte es tornarà a llegir el text que recorda la promesa feta pels habitants de Malgrat l'any 1651, quan van encomanar-se als sants perquè els ajudessin a superar l'epidèmia. A la tarda, el parc de Can Campassol acollirà el tradicional ball de Sant Joan i Sant Pau. L'acte comptarà amb la participació de l'Esbart Dansaire Mar Blava i de l'Esbart Joaquim Ruïra, amb l'acompanyament musical de la Copla Ciutat de Granollers i la col·laboració de l'agrupació sardanista magratenca La Barretina. La celebració acabarà amb el ball de Morratxes, una de les danses més emblemàtiques de la festa.
2: Gràcies. I el NEC, el nit d'estiu de Calella, encén les espelmes dels 15 anys amb una gran festa inaugural. Sergi Ferrer.
6: Sí, avui arrenca el Festival NEC, Nits d'Estiu a Calella, amb una edició molt especial.

0: La que commemora els seus 15 anys de trajectòria. Per celebrar aquesta efemèride, la jornada inaugural estarà marcada per un ambient festiu en què no hi faltaran les espelmes. La vetllada comptarà també amb la participació dels udols de foc, xanqueres i altres sorpreses preparades per a l'ocasió. El regidor de Cultura de l'Ajuntament de Calella, Josep Grima, assegura que aquesta 15a edició evidencia la consolidació d'un festival que s'ha convertit en una de les cites culturals de referència de l'estiu calellenc i del país.
1: Una edició molt madura, amb una edició que jo crec que demostra la fortalesa que té aquest festival, i sí, aquest any bufarem espelmes en aquest concert inaugural. Amb moltes sorpreses apareixeran els udols de foc, tindrem també algunes xanqueres i fins i tot una mica de foc, perquè el que volem és que sigui tot una festa d'aquests 15 anys. De fet, li hem dit així, no? La festa dels 15 anys del NEC amb la Coco Gin and the Tonics, que ens fa molta il·lusió, jo li dic sempre que és la Tina Turner catalana, i per tant estem molt contents, molt il·lusionats i amb moltes ganes d'arrencar el NEC, perquè és el primer símptoma de que l'estiu ja s'hi posa de ple Calella.
0: La programació musical s'estrena aquesta nit amb l'actuació de Coco Gin and the Tonics, considerada una de les veus més explosives del soul i el ritme en blues europeu. Al llarg dels 2 mesos de festival també passaran per l'escenari del Far, Pastora, Ava de New Experience, Roger Mas i la Copla Sant Jordi, Kiko Veneno, Sau i Blaumut, Toreros Muertos i la Cabra Mecànica, Judit Nederman, Fran Valenzuela amb el seu tribut, Alejandro Sanz, Andrea Motis, entre molts altres.
2: Seguim parlant de cultura. Canet recupera el ball de morratxes, Dani.
3: Sí, el ball de morratxes és una dansa tradicional que es ballava cada any per la Festa Major de Canet i altres poblacions del Maresme fa molts anys, que malauradament aquesta dansa es va perdre i va hagut d'altabaixos amb aquesta tradició a través d'una recerca de diversos arxius i del dietari del doctor Maria Serra, sabent que hi havia dues maneres de ballar-la. Fins a la plataforma de la Llengua per la Llengua han fet una recerca als arxius de l'Esbar d'Ensaïda de Catalunya, on hi han trobat una partitura que han pogut adaptar, i a partir d'aquí els joves del centre han après el ball que ahir el representaran. Es farà a 2:15 de la tarda d'aquest diumenge a la pista de seguretat viària de la plaça Universitat. Aquesta no serà l'única dansa tradicional o no tan tradicional d'aquest diumenge, i és que la Copla Contemporània posarà música a la ballada de sardanes i el sardaxou electrònic.
2: I Llavaneres es prepara per viure la seva festa major d'estiu. Martí.
4: Doncs sí, Sant Andreu de Llavaneres ja escalfa motors per celebrar una nova edició de la Festa Major de la Minerva. Els dies centrals tindran lloc del 17 al 20 de juliol, però la programació començarà abans amb diverses activitats culturals, esportives i solidàries que serviran per donar el tret de sortida a unes setmanes plenes de festa. El cartell d'aquest any està dedicat a la geganta Minerva, que celebra el seu 40è aniversari, i la programació inclou propostes pensades per tots els públics. Els dies previs hi haurà l'exposició de Ranz Bravo al museu, el tradicional aplec de la sardana, el Mulla't per l'esclerosi múltiple, la regata Tres Viles de Rem, el Rockfest, les representacions d'arsènic i puntes de coixí, la trobada de la puntaire i el torneig de bitlles catalanes. L'inici oficial de la Festa Major arribarà el divendres 17 de juliol amb la cercavila per anar a buscar els gegants Minerva i Jaume Llull, seguida del pregó des del balcó de l'Ajuntament i la primera nit jove. Durant el cap de setmana no hi faltaran la festa de l'escuma, els tornejos esportius, el correfoc, concerts, espectacles infantils, castells, el ball de gala, banyada nocturna pels joves, i per cloure la festa, el dilluns 20 de juliol, les tradicionals habaneres, el cremat i el castell de focs artificial a la platja. L'Ajuntament tornarà a apostar per una festa major inclusiva i accessible, amb espais adaptats per persones amb mobilitat reduïda i activitats per totes les edats.
2: I a Tordera, la Peixera obre demà la programació d'estiu amb el concert One Track Peixera, amb la participació de 13 grups i solistes locals. Martre Serres.
5: Sí, l'entitat presenta el seu projecte més recent, el One Track Peixera, un esdeveniment que tindrà lloc al Parc Prudenci Bertrana a partir de 9:45 de la nit. La gran novetat d'aquest concert és el format col·laboratiu, com dèiem, un total de 13 grups i solistes, majoritàriament del municipi, que participaran en aquest espectacle interpretant un tema cadascú. El cartell d'artistes que pujarà a l'escenari inclou Ara Pla, Dark Joke, Dilema, Essent Carles, Johnny Folker, KSK Band, Los Guitar Duo, Marder, Surfing 4, Tres Asses, Tupper Baré, Bade Retro i Zulo. El president de la Peixera, Met Pagès, explica aquesta iniciativa innovadora per part de l'entitat.
6: Fins ara ens centràvem a fer un concert. Aquest any, per tots els músics de Tordera, especialment, són els que estem... són la prioritat en aquest aspecte. Són grups o músics o inclús no grups formats que fan un tema. Aleshores tenen 5 minuts per fer aquest tema i canvi de grup. De manera que serà un dia que la carpa estarà plena de molts músics, que també és un moment per ells per establir altres sinergies i per, ostres, doncs mira, per aquest dia fem això, per aquest dia fem l'altre.
5: L'organització ha volgut que aquesta mostra de talent local sigui accessible per a tothom, per la qual cosa l'entrada serà totalment gratuïta.
2: Moment de fer un cop d'ull al cel. Com ho tenim això, Quim Serra?
7: Hola, molt bon dia. De moment avui poques novetats pel que fa a la situació meteorològica, que continuarà marcada per l'estabilitat i per l'ambient assolellat a tota la comarca. A banda d'això, les temperatures de moment amb una calor accentuada però continguda, i diem això perquè de cara, sobretot a diumenge i dilluns, ja de la pròxima setmana, s'esperen temperatures que segurament fregaran, si no superaran el llindar d'alerta, fins i tot a la mateixa franja costanera, on podríem superar els 34 de màxima. Tot això ho anirem veient. De moment, situació que avui doncs ens portarà aquesta calor intensa, però encara ratlla, amb valors que les màximes ens portaran 31-32 graus a prop de la costa, cap a l'interior de la comarca 34-35, vents fluixos que bufaran del sud-sud-oest, situació marítima tranquil·la, amb marejol de cara demà i demà passat. El que dèiem, es mantindrà l'estabilitat, i la diferència és que demà la temperatura puja un palet i demà passat diumenge pujarà de forma més clara.
2: Molt bé, doncs això pel que fa a la previsió del temps per avui divendres i també pels pròxims dies. Nosaltres farem una petita pausa i quan tornem parlarem de cinema, com sempre, com cada divendres, amb la Mireia González, per repassar les estrenes més destacades a les sales i també a les plataformes digitals. També parlarem de teatre amb el desè aniversari de Micròmetre, i també parlarem amb l'Aida Illes, coordinadora del segon torneig de futbol de veteranes de Tordera. Tot això ho tindrem aquí a l'Ona Maresma només 3 minuts. Fins ara, no marxeu.
8: La xarxa de comunicació local.
9: Èxits un rere l'altre.
10: Un rere l'altre a Ràdio Palafolls. You can't take my youth away. Soul of mine will
9: never pay. As long as I wake up today. Senzillament som així i ens agrada. Busquem i triem els èxits de sempre i l'actualitat musical per a tu.
10: 107.7 FM.

0: 24 hores amb tu.
1: Aquest any l'estiu comença el 26 de juny amb una nova edició del Fem Palafolls.
2: Gaudeix del Village i de la seva oferta gastronòmica cada vespre al Parc de les Esplanes.
1: Admira la desfilada de moda de divendres i remena-ho fora estocs dissabte durant tota la jornada.
2: Balla al ritme de tributs a la música disco i bigis o amb The Covers i allarga la nit amb DJs fins la matinada i el vespreig del diumenge.
1: Del 26 al 28 de juny torna el Fem Palafolls.
3: Han estat un munt de dies. Feina, rutina, l'hivern s'ha fet molt llarg. Les hores, els minuts, els fons...
4: I ara vull estar amb tu.
5: Això s'ha acabat. El proper dilluns nosaltres ens posem la gorra. Gaudeix d'un munt de premis i moltes sorpreses passant l'estiu a Ràdio Palafolls amb la millor selecció musical. Per gaudir d'un estiu totalment de gorra, sintonitza el 107.7 o radiopalafolls.cat.
6: A Ràdio Palafolls la informació és el primer.
7: Palafolls és líder de facturació al Maresme.
8: Per ajudar i reforçar el projecte, i durant aquest mes d'agost tenim incorporat dos agents.
9: Recuperat un rellotge valorat, de fet, en 34.700 euros de la marca Rolex.
10: Tornen a pujar les màximes. Dissabtes mantindran i a partir de diumenge sembla que tindríem una primera onada de calor.
7: El xef palafollenc Raül Lopera participarà aquest pròxim dimecres en un nou concurs de cuina.
9: De 20 nous pisos de protecció oficial que es destinaran a lloguer assequible.
7: Ràpidament una patrulla de trànsit va accedir a l'autopista per tal de poder interceptar el vehicle.
11: Avançar les eleccions no són bones notícies.
12: S'estima que el mar Mediterrani conté les seves aigües superficials 84.800 microplàstics.
5: Aquesta setmana a la Biblioteca Enric Miralles, l'espectacle...
1: Cada dia l'actualitat de Palafolls i comarca al 107.7 i a radiopalafolls.cat. 107.7
13: FM. 107.7 FM.

0: la xarxa de comunicació local.
1: Ona Maresma, un magazín de la xarxa per les emissores maresmenques.
2: Molt bé, passen 5 minuts a 3:45, moment de fixar-nos ara en les xarxes socials amb en Sergi Ferrer. Sergi, bona tarda.
3: Bona tarda.
2: Comencem pel Maresme, endavant.
3: Vinga, doncs parlem del pavelló municipal de Santa Susana, que ha acollit per segon any consecutiu la nit dels campions del Maresme, organitzada per la Federació Catalana de Futbol. En total s'han reconegut 62 equips de futbol i futbol sala que han conquerit el títol de Lliga aquesta temporada. La gala també ha premiat el Joc Net amb 7 guardons per als equips amb menys targetes durant el curs i ha servit per posar en valor la feina de jugadors, entrenadors, directius i famílies al llarg de la temporada 2025-2026. A més, s'han lliurat dos premis especials. Una marca Alcaraz, jugador del Cinera United, per la seva perseverança després de ser diagnosticat amb la malaltia de Perthes, i una altra Antonio Caballero, pels seus 35 anys de dedicació al Comitè Tècnic d'Àrbitres del Maresme.
2: Molt bé, i en clau internacional, què destaquem?
3: Doncs parlem del grup automobilístic Volkswagen, que estudia intensificar el seu pla de reducció de costos i podria arribar a eliminar fins a 100.000 llocs de treball a tot el món abans del 2030, segons ha avançat el Financial Times. La xifra doblaria els 50.000 acomiadaments anunciats fins ara. Entre les mesures que s'estan valorant també hi ha el possible tancament de 4 plantes a Alemanya, 3 de Volkswagen situades a Hannover, Zwickau i Emden, i una d'Audi a Neckarsulm. Els nous objectius formen part de l'estratègia de la companyia per afrontar els reptes de la indústria de l'automòbil en els pròxims anys. La proposta serà debatuda pel Consell de Supervisió el 9 de juliol i podria tenir un fort impacte sobre l'ocupació i la producció del grup Europa.
2: I el tema curiós del dia.
3: Doncs mira, Gemma, com que a més és l'últim tuit per part meva de la temporada, volia buscar un tuit viral que fos molt curiós i he trobat aquest, que parla sobre l'origen del nom i del símbol de Bluetooth. El nom ret homenatge a Harald Blattand, un rei viking del segle X, el sobrenom del qual es tradueix a l'anglès com a Bluetooth. Aquest monarca va passar la història per unificar les tribus de Dinamarca i Noruega sota un sol regne. Els creadors del sistema van triar el seu nom com a metàfora, ja que la nova tecnologia pretenia unificar la comunicació entre dispositius diferents, com mòbils i ordinadors. El que fa que aquesta història sigui encara més sorprenent és el disseny del seu famós logotip blau. Lluny de ser un dibuix abstracte o una simple lletra B estilitzada, el símbol és un monograma únic, rúnic, que fusiona les inicials del rei, segons l'alfabet nòrdic antic. En superposar la runa Hagal, que equival a la lletra H, i la runa Bjarkan, que equival a la lletra B, el resultat gràfic és exactament la icona que veiem avui dia a les nostres pantalles. De fet, aquesta és una d'aquelles grans curiositats d'internet que canvien la perspectiva de les coses quotidianes. Milions de persones arreu del món activen aquesta funció als seus mòbils, cotxes o auriculars cada dia sense ser conscients de la veritat que amaga. A partir d'ara, cada vegada que connecteu els vostres dispositius, sabreu que esteu utilitzant un codi secret d'unificació inventat fa més de 1.000 anys per un autèntic rei viking.
2: Mai a la vida m'hagués imaginat que el símbol de Bluetooth, ni que tampoc el nom del Bluetooth que coneixem tots, estaria doncs inspirat en un viking, no? Una història doncs realment sorprenent, que fins i tot sembla ciència-ficció.
3: Sí, sí, és curiosa, és curiosa.
2: Mm-hmm. Molt bé, Sergi, doncs ben curiós el tema d'avui. Anem a conèixer tot seguit la pregunta del dia. Molt bé, què estem preguntant? Aquesta pregunta que estic aquí llegint m'agrada molt, m'agrada molt.
3: M'ho imaginava. Volia acabar amb una bona pregunta aquesta setmana, també amb una mica de debat. Avui preguntem, no té res a veure amb els tuits, però preguntem si creieu en la sort o creieu que tot depèn de l'esforç, amb tres opcions: crec en la sort al 100%, no, tot depèn de l'esforç, o una mica de tot.
2: Molt bé, molt bé. Tu què? Creus en la sort? No hi creus?
3: Jo sóc partidari de creure en la sort al 100%, sí.
2: Sí, És que, uh-huh. és que totalment. Hi ha vegades que per molt que un s'esforça o per molt que un intenta fer alguna cosa a la vida, el que et cal és un cop de sort i, uh-huh. i estar en el moment adequat, el dia adequat, i quan les coses t'arriben, t'arriben. És com la loteria, no?, una mica.
3: Totalment, totalment d'acord.
2: Mm-hmm. Molt bé, doncs anirem reflexionant al voltant d'aquesta pregunta, Sergi, al llarg del programa d'avui. Gràcies, fins ara.
3: Fins ara.

0: Vinga, som-hi. Falten 20 minuts per arribar a les 4 de la tarda. Avui és divendres i, com bé sabeu, els divendres estem una mica més espesos, ens agrada passar-ho bé, distreure'ns una mica i també que jugueu des de casa, així que en Martí Capçada ens ha preparat un super mega increïble concurs que inèdit, perquè fins ara no l'hem fet, Martí?
1: Carai, Gemma, quina presentació. Sí, sí, i és que avui no us farem endevinar, com hem fet altres cops, el cantant ni el títol d'una cançó, sinó que avui en el nostre concurs viatjarem al món del cinema. Us farem escoltar uns segons d'una banda sonora i haureu d'endevinar de quina pel·lícula és. Algunes us transportaran a la infància, d'altres a grans aventures o històries d'amor, o bé escenes que ja formen part de la història del cinema. La dinàmica, companys, és la de sempre, a través del grup de WhatsApp que tenim compartit. Em poseu jo un cop escolteu els primers segons de la banda musical i jo us donaré pas a veure quina és l'emissora que sap més del món musical. I com sempre, com no pot faltar quan parlem de música, tindrem el nostre company de Calella, en Sergi Ferrer, que és un gran expert de la matèria i ens en farà 5 cèntims amb unes dades que segur que ningú de vosaltres sabia d'aquestes cançons. Així que qui tenim per aquí, companys? Bona tarda.
2: Preparadíssim.
1: Molt bé. El Jordi, tu Gemma també estaràs, no sé si... El Dani, molt bé, molt bé. Doncs vinga, a veure qui guanya. Li diré al nostre tècnic, en Marçal, que sempre es prepara les cançons al pobre, que el fem treballar, que tiri la primera i a veure qui s'endú el primer puntet. A veure, de moment no hi ha ningú, Això quasi bé que mai ha passat.
3: Ni punyetera idea.
2: Es tracta d'una banda sonora original, entenc? Una banda sonora
1: correcte.
2: De pel·lícula.
1: Correcte. A veure, Marçal, la fem sonar una miqueta més, doncs, fins que algú digui jo. Ep! Tenim un jo, Tenim un jo des de Palafolls. Ara aquestes primeres notes t'han donat alguna pista, Jordi?
2: Sí, el que passa que crec que la cagaré 100%, també us ho dic ara. Però em sonava molt a Moon River, la típica cançoneta aquesta del Moon River, no serà, no?
1: Ai, Jordi, t'he de saltar perquè no és Moon River, però no? Bueno, ben intentat igualment. Li donarem el pas a la Gemma, que ha dit el Jordi.
0: S'ha d'endevinar la pel·lícula, no?
1: Sí, la pel·lícula, correcte, sí. Ai, tu, doncs, Gemma, no la saps?
0: És que, no sé, Bailando o Cantando Bajo la Lluvia?
1: No, saltem també amb en Dani, a veure, en Dani, el nostre expert en cinema, si en surts de dubtes.
3: No, expert no. Memòries d'Àfrica?
1: Doncs incorrecte, també. Carai, a veure, avui el concurs està més difícil. Marçal, la fem sonar una miqueta més, a veure què tal? Fem una segona ronda.
0: Martí, si són d'aquest segle, millor, les pel·lícules.
4: Pel·lícula.
1: Home, però és un temasso.
0: No, perquè si és en blanc i negre, em retiro.
3: A mi em sona, però és que no l'acabo de...
2: Martí, dona alguna pista.
4: Pista.
2: Del títol,
4: donem pista.
0: No sé, té pinta de ser un pastel,
1: Li dono pas en Sergi, a veure que en sap més, que doni alguna pista.
4: Us dono una pista senzilla. És una pel·lícula italiana i el compositor és Ennio Morricone.
1: Ep, Jordi, ojo.
2: Quan he escoltat italiana, lo de l'Ennio Morricone no ho tinc tan clar. Però la vida és bella.
4: No.
2: No, no.
1: Incorrecte,
3: no,
1: incorrecte.
3: La vida és bella no és, segur.
2: Mare, no, si m'ha mític segur que no, però...
1: Sortim de dubtes, companys, i així en Sergi ens pot explicar i passem a una següent. Estem parlant de la pel·lícula que jo he plorat molts cops, he de dir, que és Cinema Paradiso. Sergi, què en tens a dir?
4: Pel·lícula molt maca, bueno, ho hem comentat, no? Compositor Ennio Morricone, també juntament amb el seu fill, Andrea Morricone. De fet, el director d'aquesta pel·lícula va insistir molt perquè Morricone fes la música i va insistir tant que Morricone va acceptar gairebé sense mirar el guió. A més, el famosíssim tema que esteu escoltant, que és el tema de l'amor, no el va escriure l'Ennio, sinó el seu fill.
1: Doncs molt bé, companys. Bueno, anava a dir l'escoltem una mica més, però ja l'hem escoltat suficient.
0: Massa.
1: Així que passem a la segona banda sonora, a veure si aquesta us desperta més interès. Marçal, quan vulguis.
0: No sé.
1: Jordi?
2: Jo guanyaré per Jordi? Risc, bàsicament, perquè tampoc no tinc gaire clar la resposta. Però em sona molt a Pesadilla Antes de Navidad, alguna coseta així, Tim Burton?
1: Passem, Jordi, no és correcte. Passem a Gemma Palet des de Premià, a veure.
0: El Trencanous.
1: Incorrecte, també. A veure, escoltem-la una miqueta més, Marçal, on ens donem una segona.

0: Aquí esteu fent trampes, eh? No esteu posant la cançó, la més mítica. No sé quina és, que no em sona de res, però no és mítica aquesta cançó, no em dieu això.
1: Bueno, en Sergi no sé si estarà d'acord amb això, que ell és el que ens posa els punts sobre les 6. Us la desvello, també.
2: Sou uns mals companys, perquè ens ho esteu podent passar, però fatal, eh? Però fatal.
1: Oh, bueno, és que sempre us queixeu de que els concursos són molt fàcils, doncs ho hem de complicar una miqueta. Sergi, tot teu.
3: No, he de dir que és una de les pel·lícules de culte, sobretot del cinema francès. El compositor és Jan Tiersen. Donaré pista per si algú se li ocorreix. De fet, la protagonista d'aquesta pel·lícula, el nom de la pel·lícula és un nom de la protagonista, que també és l'actriu que fa
2: el
3: protagonista.
0: Ara sí,
3: Código da Vinci.
0: Ho tinc.
4: Martí, vale. Qui és el primer?
1: Jo qui és el primer? Em surt ara Gemma Palet, he de dir. I després Jordi tenim, és a dir, que tens una bala d'escopeta, eh?
4: Vale.
1: Gemma, a veure.
4: Però hi ha però t'haig de dir que hi ha una cançó que representa molt més la pel·lícula i l'haguéssim identificat molt més ràpid.
1: Cert.
4: Amélie.
1: Doncs mira, per les queixes no sumes... No, és broma, vinga, va, un punt. Un punt cap a premiar. És Amélie. Sergi, no sé si et queda alguna coseta a dir o passem a la següent.
3: Bàsicament que el compositor li va agradar tant, o sigui, el director de la pel·lícula li va agradar tant al compositor Jan Tiersen, que abans de fer doncs aquesta banda sonora va comprar tots els seus CDs.
1: Molt bé, doncs passarem a la següent. Companys, si és fàcil el concurs, perquè és fàcil, si és difícil, perquè és difícil. A veure, passem a la tercera banda sonora, que jo crec que aquesta és una miqueta més fàcil. A veure què me'n direu. A veure, clar, és que en Marçal també està pícar, eh, avui. Està ficant aquí unes parts que poder costen més. Jordi, has dit jo? No sé si...
0: M'agradaria saber si en Marçal se sap totes les cançons que han anat sortint i les pel·lícules, eh? Perquè aquí, clar,
4: sí,
0: és molt fàcil anar posant
4: diu
0: música.
4: Diu que sí.
0: Diu que sí.
4: No diu sé. Que sí, eh?
0: No serà, però em sona també Indiana Jones, alguna d'aventures, alguna coseta d'aquestes, no? O què?
4: Vale.
1: No és Indiana Jones. A veure, escoltem-la una miqueta més, Marçal, a veure si algú la sap.

0: Ep. Ara sí.
1: Jordi, ara aquesta part què? Què me'n dius? A veure, segona oportunitat.
0: Un tros. Mi casa teléfono, no? ET. No?
1: Espera un moment.
2: No, però és John Williams. És John Williams, també, eh?
0: Quin ridícul no més gran aquí. Acabo de fer, també us ho dic, perquè n'estava molt segur.
1: No, mira, Jordi, t'he de dir que està... bueno, s'ha parlat, de ficar aquesta, però al final hem escollit una altra, però no és, no és ET.
0: Doncs no.
1: Algú li sona?
3: Jo.
1: A veure, Dani, digue-la.
3: Em sona Superman?
1: Tampoc, companys, no, estem parlant... Bueno, Gemma, vols tirar tu una última bala?
4: El Rei León?
1: No, tampoc. El Rei León. Estem parlant de Jurassic Park, Sergi.
2: Ah, tant que sí.
3: Estem molt juràssics avui, eh?
2: Sí, i tant.
4: Pues la veritat que sí, perquè les pel·lícules tenen més anys que...
2: Home, que Jurassic Park, mitiquíssima.
4: Sí, quants anys té?
2: No ho sé ara, no sé de quin any és, però a veure, el compositor John Williams...
3: L'autor del llibre ja està mort, és el Michael Crichton.
4: Mira, no havíem ni nascut alguns, del 93.
1: A veure, Sergi, què ens vols explicar de Jurassic Park?
2: Mira, bàsicament que John Williams, el compositor, va compondre la música buscant transmetre una sensació de meravella, fascinació i respecte pels dinosaures en comptes de només pur terror.
1: Doncs molt bé, amb aquesta tercera cançó, Gemma, ens dona temps a una última, que crec que aquesta sí que me la traureu, molt
4: vale,
1: ràpid.
4: Va, vinga, va, sí, una última.
1: Vinga, doncs Marçal, quan vulguis. Carai, Jordi,
0: ara sí.
1: Ara sí. Que si ve a la primera nota, has dit
0: no,
1: el jo.
0: Perquè aquesta, a veure, no. Aquesta sí, a més és mítica el ball, per favor. Hi ha molts memes també que ho fan. Ara estic aquí d'expert i després em diràs, no és aquesta.
1: Crec que vas bé, a veure.
0: Però és Pulp Fiction.
1: Correcte, ara sí. Sergi, Pulp Fiction, què en tens a dir? Una gran pel·lícula i que vam coincidir que era la nostra pel·lícula preferida.
2: Correcte.
1: Si no m'equivoco,
4: no,
1: eres tu.
4: No, la d'en Martí era la del Chin-Chan.
1: Era Chin-Chan i Pulp Fiction, sí. Bueno, veig que estàs atenta, Gemma.
2: Sí, en el meu cas Pulp Fiction i també el Gran Hotel Budapest. Dic que no hi ha compositor d'aquesta pel·lícula perquè Quentin Tarantino generalment utilitzava música amb drets de cançons i d'altres artistes. També comentar que John Travolta i Uma Thurman, com ja ha comentat en Jordi, són els que realitzen el ball, van improvisar part dels moviments i l'escena ret homenatge a una dansa clàssica del cinema francès, concretament de la pel·lícula Banda a part de Jean-Luc Godard, un dels directors preferits de Tarantino.
0: El ball, Sergi, era improvisat.
2: És improvisat, gran part. Ostres. Dels moviments, sí.
0: No ho sabia pas.
4: Molt bé.
1: Doncs bé, amb tot això acabem el concurs d'avui. Un puntet per Palafolls, un altre puntet per Premià. Companys, companyes, moltes gràcies. Sergi, mil gràcies també a tu per fer les teves aportacions i en Marçal per preparar les cançons. Ens escoltem ara.
4: Fins ara.
0: Fins ara.
4: Molt bé, i seguim, ens quedem amb tu, Martí, perquè toca la secció del tal dia com avui, les efemèrides, i primer felicitem els famosos que avui fan anys, un 26 de juny.
1: Doncs sí, comencem felicitant primer de tot a la cantant Ariana Grande. Això, vale, per... Ai, és que he llegit, mira, perdoneu-me, que avui estem tots espessos. He llegit Ariana Grande, l'històric porter de la Reial Societat.
4: No, sí,
1: i he dit, què
4: no,
1: està
4: no,
1: passant?
4: No et falta, està mal, no escrit, no, sinó les comes o no sé,
1: ah, gràcies, un punt. Gràcies, Gemma, per fer-me, per entendre'm. Bé, doncs, perdoneu. Tornem-hi. Avui és l'aniversari d'Ariana Grande, que és una cantant famosíssima, i jo et diria que de les cantants que potser m'atreviria a dir que tenen millor veu del món del pop. També és l'aniversari de l'històric porter de la Reial Societat i la selecció espanyola dels anys 80, en Luis Arconada, i de l'exfutbolista italià del Milan i de la selecció transalpina, Paolo Maldini.
4: Molt bé, i avui també és el Dia Internacional de què?
1: Doncs és el Dia Internacional de la Lluita contra l'ús indegut i el tràfic de drogues, i el Dia Internacional en suport a les víctimes de la tortura.
4: Perfecte, i més coses, més efemèrides, Martí.
1: Doncs tal dia com avui, l'any 1892, neix el criminal de guerra japonès Shiro Ishii, un metge i epidemiòleg de l'exèrcit imperial japonès que va convèncer els seus superiors del potencial de les armes biològiques. Això va portar a la fundació de la unitat secreta coneguda com Esquadró 731 a Harbin, un complex destinat a la recerca de bactèries. Sota el seu comandament es van dur a terme experiments d'una extrema crueltat, amb milers de presoners de guerra, anomenats despectivament maruta o troncs de fusta. Se'ls injectaven patògens mortals com la pesta, el còlera o la sífilis, enganyant-los dient-los que eren vacunes i es practicaven viviseccions sense anestèsia. En finalitzar la Segona Guerra Mundial, l'exèrcit estadounidenc, liderat pel general Douglas MacArthur, va descobrir les activitats de l'Esquadró 731. En lloc de jutjar-lo, els Estats Units van oferir immunitat secreta a Ishii i al seu equip a canvi de rebre en exclusiva tots els resultats i dades de les seves investigacions biològiques. Gràcies a aquest pacte de silenci i geopolítica, Shiro Ishii mai va ser processat en els judicis de Tòquio ni va pagar pels seus crims de guerra. Va viure la resta dels seus dies en llibertat i va acabar morint l'any 1960 a causa d'un càncer de coll.
4: Déu-n'hi-do, que dolent que era aquest senyor japonès, en Shiro Ishii, un criminal de guerra que tela. Martí, tenim un minutet, crec, sí, un minutet i mig per fer l'efemèride musical, si vols resumir-la tu mateix.
1: Intento anar ràpid, doncs. Ens anem a l'any 1979, que va néixer Ryan Tedder, el vocalista i compositor de la banda de rock, de pop-rock anomenada One Republic. No només ha brillat amb el seu grup, sinó que també ha sigut compositor de cançons de grans artistes com Beyoncé, Leona Lewis, Maroon 5, entre d'altres. Gràcies al seu talent com a productor i compositor ha guanyat 3 premis Grammy. El grup One Republic té un munt de temacles, però escoltarem el tema que els va llançar a la fama mundial, que és Apologize. Així que ens queden algunes dades per dir, Gemma, però si tenim el temps comptat, escoltarem aquesta cançó que, com he dit, és Apologize de fons i ens anirem a publicitat. Bueno, a la disco.
4: Només dir, no? M'ha agradat una frase que ens ha deixat en marca escrita, que diu que la lletra parla del desamor quan algú et fa mal i t'intenten demanar perdó, però ja és massa tard.
1: Carai.
4: Vinga, va, escoltem la cançó. Fins ara.
1: Fins ara.

0: Si no em menges qualsevol cosa, per què te'n passes qualsevol emissora? Ràdio Palafolls selecciona els èxits de sempre. Ràdio Palafolls selecciona els èxits de sempre perquè gaudeixis del plaer de saborir la millor música.
1: Ajuntament de Palafolls. Informació de servei. El servei del Respir. La nostra gent gran i els seus cuidadors tenen a la seva disposició el servei Respir, un servei d'atenció diurna destinat a persones grans amb dependència física i o demència que viuen soles o en el nucli familiar. El servei també vol donar suport a les famílies d'aquestes persones que actuen com a cuidadors. El Respir és com un centre de dia amb menjador, gimnàstica adaptada, teràpia ocupacional, estimulació cognitiva, animació estimulada i servei d'infermeria. Més informació sobre el servei de Respir a l'àrea de serveis socials de l'Ajuntament de Palafolls, al carrer Francesc Macià, número 1, primer pis. Més informació al 93 762 0043 o a palafolls.cat. L'Ajuntament al teu servei.
2: La teva mascota ja està xipada i censada? Els propietaris de gats i gossos estan obligats a tenir-los xipats i censats. És una mesura de seguretat per a tu i les teves mascotes. Si ja tens l'animal de companyia xipat, demana el cens gratuït a l'Ajuntament. T'evitaràs ensurts en cas de pèrdua de l'animal i sancions en cas de no complir amb la normativa. Informa't a palafolls.cat.
3: Vols saber el que passa a Palafolls d'una manera àgil, ràpida, immediata i veraç?
4: Apunta't al canal de WhatsApp de Ràdio Palafolls.
3: Clica a l'enllaç que trobaràs a radiopalafolls.cat o busca Ràdio Palafolls a l'apartat de canals de l'APP.
4: Sigues el primer a saber què passa al municipi.
3: Un servei dels serveis informatius de Ràdio Palafolls.
5: Cocodril Club.
6: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Ràdio Palafolls els dissabtes i diumenges al migdia, de 12 a 1. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio, amb les bases del pop-rock, les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, dissabtes i diumenges, de 12 a 13, a Ràdio Palafolls, 107.7 FM.
7: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
8: Hasta luego, cocodrilo. No pasaste de caimán. Hasta luego, cocodrilo.
0: Si t'agrada el que escoltes, recorda que això és
9: Ràdio Palafolls.
0: Si algú et pregunta, no ho dubtis. Tinga-ho clar.
9: Escoltes
0: Ràdio Palafolls, el 107.7
9: FM.

0: Palafolls celebra el Dia de l'Orgull dins del FEM Palafolls. Aquest diumenge, 28 de juny, Palafolls commemora el Dia de l'Orgull LGTBQ+, amb una celebració que torna a coincidir amb el FEM Palafolls. Justament, l'Ajuntament aprofitarà el marc d'aquest certamen per visibilitzar la lluita pels drets del col·lectiu a través de la lectura del manifest i també d'espais de conscienciació ciutadana. El punt central de la jornada de diumenge serà la lectura del manifest oficial, que tindrà lloc just abans de l'inici dels concerts del FEM. En aquesta ocasió, l'encarregat de posar veu a les reivindicacions serà el nou grup de joves vinculat a Can Batlle, que treballa activament per la defensa dels drets de les persones LGTBQ+. Per a Marta Martí, que és tècnica d'Igualtat de l'Ajuntament, encara cal seguir lluitant per uns drets fonamentals que continuen amenaçats.
1: El diumenge, el dia central de l'Orgull, des de Can Batlle s'ha creat un nou grup motor, que són diversos joves que treballen també per defensar tots els drets de les persones LGTBIQ+, i en aquest cas seran ells que ens llegiran el manifest d'aquest dia, just abans de que comencin els concerts i els actes en si del FEM. I per tant també animem a tothom a que vingui a escoltar-los, a que vingui a escoltar el manifest, a que vingui a reivindicar i a seguir lluitant per drets tan fonamentals, que és, encara ens fa vergonya com el 2026 haver-los estar reivindicant.
0: D'altra banda, la prevenció i l'assessorament tindran un paper protagonista durant tot el cap de setmana amb la instal·lació de punts líders. Aquest espai tornarà a estar operatiu tant divendres com dissabte a la nit, concretament de 9 del vespre i fins a les 2 de la matinada, coincidint amb la màxima activitat al Village Gastronòmic i també a la zona de concerts al Parc de les Esplanes. Més enllà de ser punts de seguretat davant de possibles agressions masclistes, LGTBI-fòbiques o racistes, aquests punts líders també funcionaran com a centres d'informació i de prevenció. Es convida a tota la ciutadania, ja siguin joves, familiars o amics, a apropar-s'hi per tal de resoldre dubtes, parlar obertament o compartir inquietuds sense cap tipus de tabú. L'organització remarca la importància d'aquests espais de diàleg per trencar barreres en els entorns més propers on encara puguin existir pors o prejudicis sobre la diversitat sexual i de gènere.
2: Més informació a radiopalafolls.cat.
3: La imagen lo dice todo.
4: Panorama terrible, apocalíptico.
3: Persona que logró...
5: Si saps què passa a l'altra banda del món, com pot ser que no coneguis el que passa a casa? Coneix l'actualitat més propera amb Ràdio Palafolls i radiopalafolls.cat.
6: Estàs escoltant Ona Maresma, a la teva ràdio local.
7: Vinga, som-hi, passen 3 minuts a les 4 de la tarda d'avui divendres 26 de juny. Tot seguit el que fem ara és remenar, com sempre a aquesta hora, els arxius de la comarca amb en Jordi Prats de Valls. Jordi, què ens expliques avui?
8: Doncs mira, Gemma, avui recolem fins al 1985 i de fet per parlar de turisme, perquè aquell dia, d'ara ja fa 41 anys, s'anunciava que l'Alt Maresme acolliria el primer centre d'investigació del turisme. Que direu, i això? Doncs bé, tal com explicava a la premsa de l'època, el que es volia era que, abans de finals d'any, s'inaugurés una biblioteca turística com a centre de documentació per al sector. Posteriorment, i de forma progressiva, es pensava reconvertir la biblioteca en un centre d'investigació on, per mitjà de trobades, conferències o simpòsiums, doncs s'apleguessin els darrers avenços sobre tot allò que estigui relacionat amb la indústria del turisme. Aquest centre s'ubicaria a la cooperativa CERS, que seria la seu d'aquestes dues experiències, amb la previsió de presentar-les oficialment aquell mes de gener. Segons explicava el Punt Diari d'aquell 26 de juny del 85, el projecte s'iniciava amb la contractació d'experts en el sector que estaven recopilant tot el material que existia en el camp internacional, publicacions, revistes, llibres, estudis o fins i tot dossiers que configurarien la primera biblioteca turística de Catalunya. Perquè sí, aquell centre d'investigació del turisme era la primera iniciativa d'aquest tipus que s'impulsava a l'estat espanyol. El diari, de fet, ho seguia explicant així. La biblioteca funcionarà a manera d'un centre de documentació obert tant per als empresaris com per als tècnics turístics i especialment per als alumnes de l'Escola d'Hostaleria de Sant Pol de Mar. Tot plegat seria el primer pas per la consecució del centre d'investigacions turístiques. L'objectiu era el de plegar periòdicament els experts del sector per mitjà de trobades, conferències o, com dèiem, simpòsiums sobre els diferents temes que envoltaven el turisme i d'altres camps, com per exemple l'hostaleria per si sola, que ja seria un gran exemple i que en tenim grans referents també aquí a la comarca del Maresme, Gemma.
7: Molt bé, Jordi, gràcies, com sempre, fins ara.
8: Fins ara.
7: Demà, el municipal de Tordera es vestirà de gala per acollir la segona edició del torneig de veteranes del Club Futbol Tordera. En coneixem més detalls amb el Marc Tresserres i també la nostra convidada del dia. Bona tarda.
9: Bona tarda, Gemma. Així és. Sí, l'any passat la iniciativa ja va ser un èxit. Enguany les xifres parlen per si soles. Es passa de 5 a 12 equips. Això parla molt bé de la salut del futbol femení i que, a més, a Tordera hi ha gent implicada i que hi creu perquè creixi, com l'Aida Illes, actual coordinadora del futbol femení del club i entrenadora de l'equip, justament, de veteranes i del Benjamí Mixt aquesta temporada. Bona tarda, Aida, i moltíssimes gràcies per ser amb nosaltres a l'Ona Maresma.
10: Hola, bona tarda. Merci a vosaltres, sempre és un plaer.
9: Aida, anem per feina. L'any passat vau posar aquesta primera pedra d'aquest torneig de veteranes a final de temporada amb 5 equips i demà en rebreu 12. T'esperaves aquest creixement en només un any?
10: Bueno, la diferència, jo estic molt contenta de que aquest any hem pogut ampliar, duplicar els equips. Estic molt contenta, al final sí que ho hem treballat tot, hem escollit dates que també tenien més disponibilitat la gent i ho hem treballat molt amb molt més temps. Llavors sí que hem tingut aquest espai, no?, per encabir molts més equips.
9: Per què des del club vau decidir l'any passat dur a terme aquest torneig? Perquè clar, sí que es fan partits de costellada de veterans, però en aquest cas el club té un equip de veteranes des de fa un temps i a més és poc habitual veure un format de torneig d'aquesta manera.
10: Bueno, la veritat és que nosaltres, des que vam començar amb el sènior, una de les coses que més ens agradava era participar a tornejos, ja fossin d'estiu o, bueno, Setmana Santa, i sí que algun cop n'havíem fet algun per aquí a la vora, i un, de fet, el vam fer també a Tordera, l'únic que no el vam portar nosaltres.
9: Val.
10: I quan va ser el següent any que vam encarrilar, vam dir, ostres, doncs ens va agradar molt l'ambient, el bon rotllo, i al final fer-ho a casa sempre suma més. I doncs vam com agafar aquesta dinàmica i l'any passat vam començar a fer-ho, i aquesta segona edició doncs ja espero que ho peti.
9: Home, només faltaria, clar, a més, sí. Aquest any amb ampliació, com hem dit, d'equips i fins i tot, i destaca la participació del Real Club Deportiu Espanyol. Què suposa pel Tordera que per aquest torneig es pugui comptar amb un club d'aquest nivell?
10: Sí, bueno, amb Espanyol també ens hem trobat moltes vegades també en tornejos així de categoria. Elles també, bueno, fa molt de temps que competeixen, hi ha molt bon rotllo, igual que amb el Mataró, igual que amb el Terrassa, que també són noms, no, d'equips que aposten i que venen aquí, doncs igual que tots els altres, i a competir, a passar-ho bé i a disfrutar del dia.
9: L'objectiu, tu ja has esmentat que us ho vau passar molt bé, tant el que vau fer l'any passat com en altres que heu participat fora del poble. Quin és l'objectiu, a part de passar-ho bé? Visibilitzar el futbol femení, però també en aquest apartat de veterans, en aquest cas veteranes?
10: Sí, jo crec que una miqueta també això, al final de... no només portes l'equip de noies, sinó tots els acompanyants, totes les famílies, no?, que venen amb elles, i al final és, o sigui, per nosaltres és un... i moltes jugadores que venen a entrenar, venen perquè desconnecten, perquè els hi suposa això, doncs oblidar-se una miqueta, no?, del seu dia a dia, de la feina, a vegades a casa, llavors és un moment per elles, per gaudir, per disfrutar. Llavors, si ens ho passem bé a l'estiu, doncs es pot encara fer més activitats, tenim això, temes de piscina, tema de futbol que els agrada. Això sempre és superpositiu. A part, òbviament, com has dit, no, tema de visibilització, doncs són mares la majoria de nens i nenes del club, i que això fa que ens quedi des de casa també, doncs diguis, hòstia, aposto pel futbol femení, aposto per jugar a futbol.
9: Tu, Aida, a més, has jugat des de fa molts anys també aquest esport i saps perfectament la importància de donar visibilitat, que tothom pugui participar-hi, independentment de l'edat, com així és aquí a Tordera. És bo, suposo, que el club faci una aposta tan forta amb tu com una de les persones més representatives. Ja vam parlar temps enrere, tu i jo també, en una altra entrevista amb un equip de nenes que portaves. Llavors, com d'important creus que hi hagi aquest impacte, ja sigui en torneig de veteranes o el memorial que es va fer fa dues setmanes, que ja s'ha inclòs també la participació d'equips femenins?
10: Sí, sí. No, bueno, com tu bé dius, sí, l'important també és començar a poc a posar pedres des de la base, perquè al final aquestes nenes doncs, tinguin l'oportunitat de jugar, de competir. Potser costa una miqueta, no?, que siguin només equips femenins, però a poc doncs vagin fent pinya, vagin tinguent ganes de jugar i doncs anar pujant aquest bloc, al final doncs, mira, doncs, fins a poder tenir doncs, equips amb més edats i fins a arribar doncs, a això, i ojalà un dia un primer equip. Ara tenim les veteranes que, bueno, que al final també ja fa 3 anys que estem amb aquest equip. Llavors tot si això, apostar pel futbol femení, que ara també, o sigui, a tots els clubs si s'estan posant la gent per muntar-ho, i llavors jo crec que és algo també molt positiu pel poble.
9: Tu realment sé que ets molt futbolera i sé que ja estàs molt posat. Opinió personal, creus que realment s'està fent passos endavant? Ja no dic a nivell professional, que sé que la Lliga s'ha de professionalitzar, anem més aquí a casa nostra, als clubs petits. Creus que realment, a part de Tordera, s'hi està potenciant el futbol femení?
10: Bueno, sí que és veritat que costa, eh? O sigui, al final sí que hi ha molt més nens de nenes que juguen, llavors la competició, no?, el buscar nivell, el buscar peces, doncs això potser hi ha gent que li serà molt més interessant, no?, el masculí és també la diferència, perquè no té res a veure una cosa amb l'altra, però bueno, jo crec que sempre es pot fer més, perquè al final fins que tu no tinguis totes les categories, demano molt, però fins que no tinguis totes les categories o inclús 2 equips per categoria perquè les nenes puguin pues, competir entre elles o pujar, baixar i aguantar un bloc, clar, fins que no parlem d'aquests números que ja són molt importants, doncs tot el que sigui treballar i ficar-s'hi crec que és important. Llavors jo sí que crec que tots o la majoria de clubs de la vora almenys intenten aportar algun equipet de femení.
9: Però tot i així dius que costa. Per què costa tant tenir de totes les categories? A veure, sempre va en funció de que hi ha molts esports, també, i no només en femení, sinó que suposo que al masculí també els hi falta algunes categories.
10: Sí.
9: Però per què creus que també costa, tot i potenciar-ho aquests últims anys, sobretot arrencar-ho i que realment s'hi apuntin les nenes, o tenir equips de veteranes, que no és el més usual, tot i que demà hi ha un torneig de 12 equips aquí a Tordera?
10: Bueno, i també ja no només les nenes, que a poc ja es van traient una miqueta més les vergonyes, no?, i les històries de que si el col·le, que si no sé què, una miqueta també la sensació, no?, potser a casa, a les famílies que les deixin ser, també la gent implicada, no?, amb el femení. Si tu dius, ostres, doncs jo vull que vinguin més nenes a jugar, doncs ostres, doncs, bueno, una campanya que vam fer l'any passat d'anar per les escoles a promocionar, no?, a fer entrenos una miqueta, a dir, doncs vine a provar, però portes obertes, tot el que sigui, animar les nenes també que vinguin, perquè un cop venen elles encantades, o sigui, els agrada, és una miqueta això, trobar, bueno, o inspirar la gent també, no només a les petites, sinó a la gent que s'uneixi al món, i a intentar pues, entre tots tirar del carro, diguéssim.
9: Tornant al torneig que se celebra demà, el segon torneig de veteranes,
10: sí.
9: Clar, 12 equips ja és més del doble que els que van participar l'any passat, requereix d'una bona logística. Com s'ha volcat el club amb això? Perquè fa 2 setmanes hem dit abans que va haver-hi el Memorial Barceló, que això ja requereix de molts voluntaris durant moltes hores, però demà 12 equips també es necessita de gent que doni un cop de mà.
10: Sí, bueno, al final tot el tema esportiu sí que nosaltres, bueno, el tema d'horaris i tot, doncs al final és organitzar-nos, no?, de la millor manera possible, de manera que portem varis tornejos, no?, també sabem, ostres, pues, el ser també aquestes edats amb la calor que farà, doncs depèn dels temps, i això ho hem de controlar molt. També tenim temes amb l'Ajuntament, també temes de parlar molt també per temes de piscina, temes de camp, temes de, bueno, sobretot també d'ombres, no?, d'habilitar zones de descans també i zones amb ombra pel camp. Llavors amb la Junta, conjuntament amb el cos tècnic i de les jugadores que també han posat de la seva part, doncs tampoc, bueno, és com un torneig, no un torneig més, però sí que al final nosaltres tenim molta experiència també a l'hora d'organitzar esdeveniments, diguéssim. Sí. Llavors, bueno, sí que és veritat que és maco, no?, perquè ampliem, doncs, això, les places i el camp, doncs, també espero que estigui ple, però, bueno, jo confio també, com que hi ha molt bon rotllo també amb els equips, no busquem allà la competició de dir, ostres, doncs jo vinc a guanyar. No, tothom ve a passar-s'ho bé, hi haurà també música, hi haurà bar, llavors hi haurà piscina... Llavors, és tot això ho fa més fàcil també a l'hora d'organitzar-ho.
9: Ara ja ho has explicat molt bé, quin és l'objectiu i com es preveu aquest torneig de veteranes. Última pregunta ja, perquè la gent ho sàpiga. Mm-hmm. Quin format es du a terme aquest any amb el torneig? L'any passat hi havia un únic grup de 5, es classificaven els 4 primers per semifinals i després la final. Aquest cop, mm-hmm, amb més equips, heu fet més grups, com funciona?
10: Doncs, bueno, al final som, bueno, similar, és un format lligueta, l'únic amb dos grups, o sigui, són 6 i 6, i llavors, doncs, després fan, doncs, aquests 5 partits per equip, i després es classifiquen, doncs, els dos primers de cada equip, fan semifinals creuades, i els altres, doncs, es jugaran al lloc, diguéssim, doncs, tercer contra tercer, quart contra quart, llavors, doncs, ja està, semis, final, i després una cloenda conjunta, i ja està.
9: Aquesta cloenda ja serà a la tarda, amb la de quantitats de partits que ens estàs dient, o els partits són molt curts?
10: Sí, bueno, nosaltres calculem sobre 6 i mitja, 7, ja intentar fer aquesta entrega de premis final, aquesta cloenda, per això, perquè m'heu de reduir una miqueta els temps, aprofitant també, bueno, l'hora de dinar, hora de rec, hora de piscina.
9: Clar.
10: Ja intentem també controlar aquests, llavors sí, m'heu de reduir una miqueta els partits, però bueno, al final hi ha varietat, vull dir, els equips fan mínim 6 partits, que ja són
9: sí,
10: molt,
9: sí.
10: Bueno, partits reduïts, vull dir, però bueno, que amb la calor que fa i bueno, l'esforç que hauran de fer, doncs jo crec que ja es farà la jornada.
9: Molt bé, doncs Aida Illes, actual coordinadora del futbol femení del Club Futbol Tordera i entrenadora d'equips també de l'entitat, moltíssimes gràcies per atendre l'Ona Maresma i que vagi molt bé demà a la segona edició del torneig.
10: Doncs moltíssimes gràcies per convidar-me i merci.

0: I com cada setmana també és el moment de conèixer totes les propostes audiovisuals que ens arriben a través de les grans pantalles i també a les plataformes més populars. Ho fem amb l'ajuda de la Mireia González i en Dani. Endavant.
1: Doncs sí, bona tarda, Mireia. Què tal? Com estàs? Hola.
2: Bona tarda. Molt bé, i tu?
1: Bé, bé. Preparat aquí per el pregó i tal, ens espera una tarda llarga, però bueno, és el que toca. Sant Pere és un cop l'any i ja està, I, per tant, sí. a gaudir. Això. Doncs, com és normal, o com sol ser normal, continua Hollywood amb una falta d'idees bastant evident. Ho dic perquè ja ho veureu. La primera opció que ens dones, pel que fa a estrenes de cinema, és una pel·lícula que es diu Normal, que esperem que no sigui normal i que agradi sobremanera. No sé.
2: No. Normal és un petit poble, diguem, assentat al damunt d'un misteriós, d'un misteri explosiu. És un thriller britànic que està dirigit per Dan Wheatley i protagonitzat per Bob Odenkirk i Helena Hedy. Doncs bé, aquest poble, doncs, se'ls hi mor prematurament el xèrif i un altre personatge, l'Ulisses, ocupa el seu lloc. Quan una parella de forasters arriba a aquest poble anomenat Normal, descobreix el secret que amaga. Els veïns, però, faran el possible per amagar-lo.
1: Per tant, gaire normal no és aquest poble, no? Podríem dir?
2: No ben bé. Només és que es diu així, però de normal té molt poca cosa.

0: película de terror, al final? És a dir,
1: no ben bé, és un thriller. No, és un thriller, no té res a veure amb sang i fetge, no.
0: No és l'àixer.
1: No.
0: Perfecte, no. Bé, busca quan acabis, busca slasher. El concepte és slasher.
1: Sí, perquè m'has enganxat que no,
0: vale.
1: No sé ben bé. Segurament alguna pel·li he vist d'aquest estil, però sí, pel nom sí. No sé
0: bueno,
1: què és.
0: Sí, home, clar.
1: Tens un títol o alguna?
0: Seria...
1: Un títol.
0: Una mica slasher és, diguéssim, Viernes 13, per exemple, no?
1: Com? Perdona?
0: Viernes 13 seria un slasher.
1: Ah, Viernes 13 seria un slasher.
0: Sí, podria ser un slasher, sí. Sí.
1: Val.
0: Sí, val. Doncs deixem-nos de slashers i d'anormalitats, en podríem dir, i anem a Supergirl. Ho deia perquè aquí ho deia per la poca, diguéssim, imaginació, perquè tornem amb una amb pel·lícula de la Superwoman, la Superman, un altre cop, no? Seria això, no? O què?
1: Sí, no. Sí, una altra pel·lícula més de la Supergirl, recordem, és una pel·lícula de ciència-ficció, en aquest cas basada en els còmics DC, està dirigida per Craig Gillespie i protagonitzada per Millie Alcock. Quan un enemic inesperat i despietat apareix, la Supergirl es veu obligada a unir forces amb un company estrany en un viatge interestel·lar de venjança i justícia.
0: Bueno, qui vulgui o hi sigui doncs aficionada a aquesta mena de film, doncs ja el té, ja el pot gaudir, hi ha gent per tot, ho trobo molt bé, vull dir, i a més no fa fred i són bons dies per anar a la pantalla gran, però vull dir que respecto tot, però a mi no m'hi veuran gaire, no podem dir. No sé si a tu, Mireia.
1: Home, jo depèn de quina sí que estaveixi per passar l'estoneta a l'estiu, també ve de gust mirar alguna pel·lícula en què no hagis de pensar gaire i disfrutar-la també està bé.
0: Val. Pots escollir això o un slasher, també.
1: Exacte, aquestes també estan bé a l'estiu.
0: Molt bé, el que és una pel·lícula de terror ell mateix i que no que ens queden 2 anys d'aguantar-lo i que a més ha fet 80 anys i el tio està com una regadora
1: sí.
0: Aprendais la història de Trump a Amazon
1: sí.
0: Prime Video i Movistar Plus, déu-n'hi-do. És un
1: sí,
0: documental o què?
1: No, és un drama biogràfic que està dirigit per Ali Abassi i protagonitzat per Sebastian Stan i Jeremy Strong. És una pel·lícula que ens explica els orígens de Donald Trump. Ens situa entre els anys 70 i 80 i se centra en aquest jove Donald Trump que, ansiós per fer-se un nom en el món dels negocis, es troba amb un poderós advocat, el Roy Cohn, que és el qui el va ajudar a crear aquest Donald Trump que coneixem avui en dia. És a dir, sí que és un personatge molt peculiar, però aquesta pel·lícula ens ajuda a comprendre, si és que ens interessa, això sempre pel davant, ens ajuda a comprendre doncs, com va acabar aquest jove Donald Trump convertit en l'home que és avui en dia.
0: Bueno, a mi m'interessa, jo la miraré. Vull dir que sí que m'interessa,
1: sí.
0: Tot i que el personatge és absolutament...
1: De fet,
0: bueno,
1: si serveix d'alguna cosa... Si serveix d'alguna cosa, Donald Trump no estava gaire content amb aquesta pel·lícula, per tant,
0: millor,
1: no estava gaire
0: per tant,
1: content, és que li va tocar
0: un,
1: bastant els nassos.
0: Raó de més per veure-la. Però tenim en compte que és una qüestió de que hi ha molta gent que ara, diguéssim, es queixa de Donald Trump, però clar, vull dir,
1: sí.
0: És que a nivell de societat, vull dir... Aquestes bèsties grosses, les fem bèsties grosses tots plegats, eh? Vull dir que aquí tothom té una part de culpa de que bèsties com... o en arguments com en Donald Trump, doncs, hagin arribat on han arribat. Evidentment que aquell tio...
1: Sí, però...
0: Endavant, digues.
1: No, sí, però no trobes que hauríem de votar-lo tot el món perquè tot el món en pateix les conseqüències d'aquest paio? És a dir, si el voten als Estats Units perquè el volen, vale, però què n'hem de fer amb la resta del món si ens en tanca tots?
0: Sí, bueno, però bueno, és que clar, és un fracàs més de la política en general, no? I del desprestigi de la política.

0: i de la poca reflexió de la gent que va votar, és a dir, i
1: no ja, però aquest tio no l'hem votat a nosaltres no l'hem votat,
0: no l'hem votat, però clar,
1: jo no l'he votat,
0: sí, però
1: el paguem,
0: a veure una cosa, a veure una cosa, la primera vegada que va aparèixer, és a dir, fa 8 anys,
1: sí,
0: ningú es pensava que pogués guanyar, m'entens? Vull dir, i clar, i també es va demostrar, també s'ha demostrat que les dues vegades que, vull dir, als Estats Units va diguéssim, saltar una barrera, afortunadament, ja tenint un president, diguéssim, mulato, com Barack Obama, cosa positiva,
1: sí.
0: Però clar, les dues vegades sí, que ha presentat una dona, Hillary Clinton i Kamala Harris, diguéssim,
1: no
0: ha demostrat, ha demostrat que és un país que no està demostrat que no està preparat perquè una dona el dirigeixi, no? És a dir, i a més, vull dir, clar, és aquesta barrera que encara ha de saltar als Estats Units, no? Però clar, evidentment,
1: o sigui que prefereixem que els governi en Donald Trump abans que els governi una dona,
0: clar,
1: no?
0: Jo a Kamala Harris no la conec, però vull dir,
1: sí, aquesta és la lectura que fem.
0: Sí, però vull dir que, home, tindrà les seves defectes i les seves virtuts, però diguéssim que Hillary Clinton era una dona preparada, preparadíssima, eh?
1: Home, per descomptat. Sí, per descomptat.
0: Us creus que et digui, m'entens? Vull dir que clar, vull dir, doncs mira, diguéssim, es va imposar a l'Amèrica Profunda, i va aparèixer sí, aquest energumen, val? Bueno, d'aquí 2 anys ja suposo que no, ja no es podrà presentar i per tant ja ens els traurem de sobre, però bueno, clar, no sabem encara la seva la profunditat de la devastació que està provocant aquest home, no? Perquè és un...
1: Buf, moltíssim, espero que... Sí, sí, espero que això acabi, perquè de veritat...
0: Sí, sí.
1: En fi...
0: Una batalla tras altra, que fa...
1: Sí, molt ràpidament.
0: Fa 10 minuts que... la teníem, diguéssim, al cinema, a la pantalla gran, i ara ja...
1: Sí.
0: Uf, ja la podem veure a casa, com qui diu...
1: Sí, amb un munt de plataformes, la tenim a HBO Max, a Movistar Plus, a Filmin, Rakuten TV i Amazon Prime Video. Recordem, és la gran pel·lícula guanyadora dels Oscars, va guanyar 6 premis i és un thriller d'acció que està escrit i dirigit per Paul Thomas Anderson i protagonitzat per Leonardo DiCaprio, Sean Penn i Benicio del Toro. Un ex-revolucionari, després de molts anys allunyat de la lluita, ha de tornar a l'acció per enfrontar vells enemics en un ambient carregat de tensió política, racisme i violència militar. És una pel·lícula, doncs, que com he dit, ja va guanyar a ser la gran guanyadora dels Oscars i ja la tenim, doncs, en aquestes plataformes si la volem veure.
0: L'has vista, Mireia?
1: Sí, sí, sí. El que passa és que el cinema de Paul Thomas Anderson no és el que més m'agrada, però és una pel·lícula que aguanta molt bé pels actors.
0: Ah, val. No sé,
1: és molt peculiar aquesta pel·li.
0: M'ha recordat, no sé, vull dir, segurament no tens res a veure, no? Però la pel·lícula Art de Mississippi té una cosa similar a quan has dit racisme, tot això, o què, o no?
1: No ben bé. Potser Art de Mississippi és una mica més clàssica. Aquesta és una mica més moderna, més innovadora, potser. És una altra manera d'explicar-se, és diferent.
0: I com a última opció, la indignada Annie, a Filmin.
1: A Filmin, és un drama francès escrit i dirigit per Blandine Lenoir i protagonitzat per Laure Calamit. Ens situa al febrer del 1974, quan l'Annie, una mare treballadora amb 2 fills, es queda embarassada i contacta amb una organització que practica avortaments il·legals. L'Annie lluitarà per aconseguir una llei sobre l'avortament.
0: I com a aportacions setmanals, jo faig una aportació que es diu White Lines a Netflix, una sèrie duríssima, espanyola, però que hi ha molta part d'anglesa que passa a Eivissa amb tots els, diguéssim, LSDs i tota aquesta companyia i el que és Eivissa, la nit d'Eivissa, i la Gemma ha començat Te encontraré, de Harlan Coben, que diu que també, déu-n'hi-do.
2: Sí.
0: Està molt bé, no?
2: L'he començat i l'he acabat, o sigui, crec que me l'he menjat en 2 o 3 dies, la sèrie. Increïble, o sigui, feia anys que no veia una sèrie tan bona a plataformes. I tinc una altra recomanació.
0: Endavant.
1: Sí?
2: Una pel·lícula... Sí, també nova a Netflix, que es diu Notes de voz para Isabel. Ah. O Isabela.
1: Sí, Isabela. Sí, aquesta crec que em va sortir a l'anunci. Sí.
2: Doncs Mireia, sí, mira-la, perquè és que
1: sí?
2: És molt bonica, o sigui, sense ser allò... Perquè a vegades les pel·lícules que però fan plorar...
0: Que sembla molt ensucrada, no?
2: Exacte, o sigui, enganya. Ah. Jo feia setmanes que Netflix em recomanava la pel·lícula, no? I jo, clar, amb aquest títol, com bé dius, Dani, em semblava una pel·lícula d'aquelles doncs, que bé, que... Sí. A mi no m'agrada, vale, aquest tipus mujerita, de pel·lícula.
0: Mujerita, sí, mujerita.
2: Sí, no sé, com que seria cursi i que sí, es faria feixugant. I no, no, no, o sigui, també emociona, però des d'un punt de vista, doncs, positiu, no? No és allò de dramàtica, trista.
1: De bon rotllo, no?
2: Sí, sí, sí. No, no, és dura, però és bonica, és molt bonica la peli. Sí,
0: bueno,
2: sí.
0: Pues te encontraré...
1: Ens l'apuntem,
0: te encontraré, sí. Dius que és
1: Harlem,
0: una de les millors sèries que...
2: Sí, vist, molt bona, molt bona.
1: A Netflix n'hi ha moltíssimes, d'en Harlan Coben, si sí, t'animes. Sí, sí, sí.
2: Doncs mira,
1: sí, sí, sí. Si
2: sèries també, no?
1: Sí, sí, un munt, sí, sí, moltíssimes n'hi ha.
2: Doncs jo he al·lucinat, sí, sí, perquè...
0: Almenys 4 o 5.
2: Sí, sí. Sí, és, sí, és, saps, aquelles pel·lis o sèries que us fan estar concentrats, però sense...
1: Cansat, sí,
2: sí, però no t'avala, no? És com, has d'estar una mica atent i no pots fer sí, dues coses alhora, però entreté molt.
0: Ah, perfecte.
1: Sí, molt bé.
0: Sí, doncs sí, ja, molt bé. Ens trobarem veient T'encontraré. Vale, molt bé, perfecte.
2: Molt bé,
1: T'encontraré,
2: company.
1: Sí.
0: Vinga,
1: doncs
0: adéu.
2: Adéu, fins ara.
1: Que vagi molt bé, adéu.
2: Molt bé, doncs ara ja hem conegut les pel·lícules i les sèries que no ens podem perdre aquesta setmana, tant al cinema com a les plataformes. Amb aquesta sintonia, això significa que hem de repassar la pregunta del dia i que al final del programa, si ens sobren alguns minuts, també doncs reflexionarem al voltant d'aquesta pregunta amb en Sergi Ferrer. Sergi, bona tarda, què estàvem preguntant avui?
3: Bona tarda, preguntàvem si creieu en la sort o que tot depenia de l'esforç, amb tres opcions: si creieu que en la sort al 100%, si no, tot depenia de l'esforç o una mica de tot.
2: Molt bé, doncs els que estiguem ara mateix en antena en directe a l'Ona de Maresme, us demano un titular. Si creieu en la sort, sí o no i per què? O sigui, una frase breu i després al final l'haurem de desenvolupar. Per tant, qui hi ha per aquí?
0: Doncs la sort és necessària, o si no, la desgràcia està assegurada.
2: Molt bé, bon titular. Tenim més aportacions? Sembla que no, eh? Sergi, ens quedem...
0: No tenim
3: jo no és que no, sempre que dius feu un titular, me l'he de rumiar. O sigui, si no t'importa, el diré després, vale?
2: Va, Gemma, jo vaig a improvisar algun titular. La sort a la vida és... és com un tren, passa, i si no l'agafes...
0: Jo també crec que la sort l'has de buscar, també, la sort.
2: Sí, la sort t'agafa... Bueno, això ja està creada, aquesta frase. La inspiració t'agafa treballant, no? Això deia, crec que Picasso, pot ser? Per tant, aquesta no podré fer-la servir, sinó m'acusarien de plagi. En qualsevol cas, us animem a respondre aquesta pregunta. Sergi, moltes gràcies. Si creieu en la sort, sí o no, ens ho expliqueu a les nostres xarxes socials, a Instagram i també a X. Estem allà esperant la vostra resposta. Fins ara.
4: La xarxa de comunicació local.

0: la xarxa de comunicació local.
1: Ona Maresma, recorrent la comarca des de la teva ràdio local.
2: I com cada divendres també és l'hora d'aixecar el taló i parlar de teatre a l'Ona Maresma, Jordi, què ens proposes avui?
3: Permeteu-me que us expliqui que avui tenim una entrevista ben especial, i és que quan es parla de teatre de qualitat i de gent que té ganes de fer coses, sens dubte, aquesta és l'entrevista perfecta. I és que arriba una nova edició al setembre del Micròmetre. De fet, ja ho heu pogut veure perquè a través de xarxes socials n'han fet una molt bona difusió. I de fet, amb una excusa ben important, i és que arribem al 10è aniversari. Parlem amb els seus organitzadors. Joan Gallar, molt bona tarda, benvingut.
4: Bona tarda.
3: Gràcies per ser amb nosaltres. Anna Stoll, molt bona tarda.
5: Moltes gràcies.
3: Hola. Gràcies per ser amb nosaltres. Anna, com dèiem, 10è aniversari del Micròmetre. Jo crec que no hi haurà ningú despenjat que no sàpiga de què estem parlant. Però allò de por si acaso. Estem parlant de bones companyies teatrals que us visiten i de diferents espectacles que veurem a partir de setembre, si no m'equivoco.
5: Sí, veureu a partir de setembre. De fet, estem de celebració. Aquest any ho hem tirat tot per la casa, per la finestra, perquè estàvem, de fet, com dèiem, no? 10 anys no es fan cada dia, i el fet de fer un festival de teatre fora de Barcelona o fora d'una ciutat gran, no? Com pot ser Barcelona o Girona, etc., doncs penso que és una mica una efemèride, no? I estem molt contents i molt emocionats. La veritat, en la presentació ho vam dir-ho, perquè estem francament emocionats per haver arribat fins aquí, per l'evolució del festival. I bé, aquest any ens plantem amb 3 setmanes de festival. Comencem el, a veure, vull dir-ho bé, 3, 4, 5, 6, 12 i 13 i 18 i 19 de setembre.
3: Déu-n'hi-do, eh? I de memòria, eh?
5: Sí, i de memòria, sí senyor. I bé, fem un salt per fer aquests 10 anys, però hi ha un salt una mica, no et diré una mica definitiu, però és una mica un salt que ja no podem fer tornar enrere, i és que canviem d'espai. Ara en parlarem, però fem el salt a la Siesta, a lo que és la masia, al Mas de Dalt. I bé, tot és molt més gran del que sembla, Jordi. Tot és així, vull dir, al final l'escenari és més gran.
3: Utilitzant aquest canvi d'ubicació que tu em deies, que és una de les principals novetats, tot i que n'hi ha d'altres, òbviament la cartellera també és una principal novetat. Joan, a mi m'agradaria fer memòria també i parlar una miqueta dels inicis, no? Al final vosaltres dos hi sou des del primer dia organitzant, òbviament amb els diferents voluntaris que us ajuden, amb molta més gent que també hi ha darrere, però és un festival que només ha anat creixent i que fins i tot ja s'ha consolidat a la zona del Maresme i fins i tot arreu del territori català, eh?
4: Sí, de fet s'ha anat consolidant sobretot perquè hem tingut el suport del públic, és a dir, hi ha un espectador de teatre més enllà de Barcelona. I això jo penso que ja és imparable, eh? Cada vegada hi ha més poblacions que estan programant teatre. El que passa és que una cosa és una programació, diguéssim, municipal al llarg de tot un any, i l'altra és quan aprofites això, no? 3 caps de setmana de manera intensiva amb el festival. El que comentes, evidentment és cert, no? Vam començar a Can Ratés, a la masia de Can Ratés, amb 2 tardes nits fent espectacles de microteatre, que aleshores, doncs, 10 anys enrere havia patit un boom important, no?
3: Sí.
4: Això provenia sobretot de Madrid, on va tenir el seu origen, després Barcelona, però esclar, ens vam adonar en un moment donat que primer, que creixia el públic, i això ens demanava espais més grans, i després que també el format aquest del microteatre, després del seu boom, doncs va decaure una mica, no? I aleshores va ser com vam fer el pas de festival de microteatre a festival de teatre amb espectacles de petit format. Aquest petit format s'ha anat convertint en un petit format, mitjà format adaptable, i al final, doncs, clar, el que dèiem, no? El fet que cada vegada tenim més públic, que hi havia algunes funcions, doncs, que també quedàvem amb les entrades exaurides, i sobretot la possibilitat que comentava l'Anna de tenir un espai diferent, no? Clar, fins ara estàvem en el centre cívic, que la condicionàvem, es va ampliar una mica l'escenari, s'hi posaven unes grades, però malgrat tot tenia unes limitacions tècniques importants. Clar, quan de cop i volta veiem la possibilitat de poder anar al Mas de Dalt i et trobes amb un escenari de 10 metres amb profunditat, amb alçada, i amb una sala on també pots posar-hi molta més gent, clar, és que se'ns va obrir el món, i vam pensar o ara o mai, és a dir, aprofitem que fem aquests 10 anys per fer també aquest canvi d'escenari, no?
3: Hi ha una cosa que se us ha d'agrair, moltes coses, se us han d'agrair, però sens dubte la possibilitat d'acostar-nos al teatre a casa nostra, perquè molts de nosaltres abans ha sortit una situació, no? El fet de poder anar a Barcelona implica moltes coses: tren, cotxe, aparcament, logística. I vosaltres porteu, Anna, grans propostes a Santa Susana. Per tant, això és, vaja, deixa'm dir-ho clar i català, de conya, eh? Perquè just al costat de casa podem veure, i ara si vols parlem de la cartellera que teniu aquest desè aniversari, però podrem veure grans del teatre, com n'han passat també d'altres en les 10 edicions del micròmetre, eh? Però això també és apropar el teatre a la gent que, a lo millor, no podria permetre's el fet d'agafar un cotxe o un tren i anar fins a Barcelona i pagar-se una entrada fins i tot per lo que val, a teatres de Barcelona.
5: Sí, sí, sí, de fet sempre ha sigut un dels nostres objectius, no? Me'n recordo una de les coses que somiàvem, perquè de fet el micròmetre va néixer també una mica de somiar despert, no? Aquí amb el meu company Gallard. I sí, és veritat, i recordo aquesta conversa de dir, podríem fer, i sempre estem amb el, podríem fer una cosa, t'imagines si poguéssim fer i no sé què, no? Un dels objectius de sempre ha sigut acostar el teatre. Sí, però una mica l'experiència teatral, no? Que és una mica el que sempre hem intentat amb el micròmetre, perquè al final una mica el microteatre era buscant aquest nou format en espais no convencionals, després ens va quedar una mica més petit i ja vam anar com al centre cívic, però buscant propostes una miqueta més diferents, amb aquest segell una mica més micròmetre. És a dir, que al final no només és acostar al teatre, que vulguis o no, doncs afortunadament hi ha molts municipis, hi ha molts llocs on es programa fora de Barcelona, no? I de fet, doncs els pobles també s'hi esforcen molt, no? En poder oferir doncs totes aquestes propostes culturals, però una mica fer com una mica un pas més enllà, no? d'aquesta experiència, no? Aquesta cosa de descobrir teatre. I de fet és una cosa que sempre ho diem amb molt d'orgull. Molta gent ens ha vingut i ens ha dit, ostres, és que jo m'he aficionat al teatre gràcies al micròmetre, no? I llavors també hi ha una cosa, crec que molt bonica, preciosa, de fet, que hi ha gent que és molt fidel, molt fidel, molt fidel, no? Que per això també estem...
3: Les dues cares de la moneda, no? Gent nova i gent nova fidel, i gent que no ha fallat en els 10 anys.
5: Però de veritat que a mi això de la fidelitat crec que és una cosa que n'estem molt orgullosos, de debò, molt orgullosos, perquè segurament hi hauria moltes propostes que poder no haguessin cridat l'atenció en un altre tipus de cartellera, o no poder aquesta persona no s'hagués desplaçat a Barcelona o a un altre lloc a veure això, i només pel fet de que ho programem al micròmetre, doncs és com va, me'n fio, ho vinc a veure i... Ho gaudeixo, no? I això és una de les coses que... Un dels grans èxits, penso, no? Del micròmetre. I ha sigut un dels motors, també, no? Per continuar, doncs, això, no? Intentar... D'aquí una mica també el claim aquest, no? De molt més gran del que sembla, perquè no és només venir, seure, veure teatre i marxar, no? Sinó que hi ha com una cosa molt més gran al darrere, a nivell de persones, a nivell d'experiència, a nivell de... Una mica tot plegat, i deixa molta petja, no? Llavors, això... Bueno.
3: I de tota l'organització, perquè jo, permeteu-me que digui que us conec des de fa molt de temps, sé tota la feina que hi ha darrere, per exemple, de la tria, és a dir, no es tria tota la babalà, no és aquest espectacle que ha tingut un gran èxit de públic el portem, sinó que vosaltres us passeu, vaja, perquè us agrada també, però heu vist molts espectacles,
5: sabeu
3: el que heu de portar, parleu amb les companyies, etc. I aprofito ja aquest comentari per endinsar-nos en aquest desè aniversari. Òbviament, teniu una pàgina web on podeu veure totes les obres de teatre que visitaran el municipi de Santa Susana, però així a grosso modo, Joan, Anna, expliqueu-nos una miqueta què és el que portareu aquest setembre.
4: Mira, aquest any el que hem volgut fer és una celebració dels 10 anys i, per tant, és la programació de més bon rotllo de les 10 que hem fet, i a més, molt enfocada també a que el públic s'ho passi bé i que sigui part integrant de tot el que passa a l'escenari, no? Aleshores, en aquest sentit, destaquem, per exemple, la prèvia del micròmetre que ja vam fer l'any passat, que aquest any doncs ens visiten l'Albert Om i el Joan Maria Pou, el que retransmet els partits del Barça per la CUP, i aleshores venen aquí a fer el podcast, no?, del que t'ha passat, que han fet diversos pobles de Catalunya i passen per aquí. Tenim, per exemple, també la Calòrica, que és una companyia molt consagrada i que ve a fer una comèdia política molt divertida que es diu Els Ocells. Ens ve també el Quim Mas Ferrer a fer una edició especial micròmetre 10 anys del Bona Gent. El Teatre de Garrilla a fer Les Mares. Un espectacle molt recomanable. Coneixem el Fel Feixedes i el Carles Sorriguera pel que han fet a la televisió, a la ràdio, Però aquest espectacle és l'espectacle que, sense perdre la seva essència, és l'espectacle més íntim, jo crec, més autèntic i personal dels que han fet, no? O, per exemple, ens visita la companyia Illana, que és una companyia amb una trajectòria internacional extensíssima, a fer el Paganini, que és un espectacle que s'ha pogut veure, diguéssim, sobretot a grans ciutats, però potser no tant en llocs més petits, no?
3: Gran varietat, no? Ara
4: gran varietat.
3: Que estava escoltant, jo que he pogut donar una ullada, i òbviament he pogut comprar les meves entrades també per venir a diferents espectacles, m'ha cridat molt l'atenció poder l'últim, ara ho dic de memòria, que t'hi jugues, si
5: a
3: no
5: m'equivoco. A què juguem,
4: sí.
3: Jo ho haig de dir, jo és una persona que seguia molt per Instagram, perquè a mi m'agrada molt els jocs de taula, i quan he vist que venia el micròmetre, dic, ja està. Però això suma també en aquesta varietat, perquè tots els noms que m'has dit, Joan, no hi ha una peça teatral igual.
4: No, clar, hi ha varietat en aquest sentit.
5: Sí, ben, de fet, una de les altres coses és aquesta, no? Sempre ho diem, que intentem fer doncs, una programació feta a mida, no? Feta a mida i per cada edició, no? I ara, com deia en Joan, doncs és una edició de celebració i és una edició, doncs això, doncs molt festiva i intentant introduir nous formats, no? Com dèiem ara, doncs el podcast per un cantó que no n'havíem fet mai, per exemple, després la cosa aquesta de jugar, no? Això que comentaves ara de la Què Juguem Show, no? Bueno, per el Lillana, doncs que també, doncs el Paganini, que al final no deixa de ser el primer espectacle internacional que portem, no? Vull dir que, bueno, una mica perquè la gent pugui triar, no? A part d'això que dèiem, no? Aquest públic fidel, doncs, que sí que s'atreveix a tot,
3: sí.
5: Però que una, intentar arribar com també al màxim de gent possible, no? Que això també és una de les coses que sempre intentem buscar.
3: De fet, jo el que recomanaria precisament és això el que deia l'Anna, que la gent es deixi sorprendre, que no es guiï només per als espectacles més comercials, els que més coneixem.
5: Exacte.
3: Perquè sí que és veritat que en la trajectòria dels 10 anys hi ha molta gent que s'ha endut molt bones sorpreses simplement per deixar-se portar i vaig a veure això, a veure què em sembla.
5: Exacte.
3: Això és una bona experiència. És un luxe per la gent que ens agrada el teatre, que hi hagi gent que treballi precisament per apropar el teatre a casa nostra, i vosaltres sou un clar exemple que per molts anys duri el micròmetre, sens dubte, i si em permeteu, a nivell egoista, que per molts anys pugueu estar vosaltres també darrere cuidant aquestes companyies i organitzant i tractant també, deia, parlàvem de companyies, però també el públic, la gran feina que fan els voluntaris quan entren, quan es situen a la sala, els debats també important, crec, aquests col·loquis que poden haver-hi després de qualsevol proposta teatral, una cosa que rarament podem trobar a la comarca, i vosaltres sou els artífexs des del primer any. Anna, Joan, gràcies avui per ser amb nosaltres. Gràcies.
5: Gràcies a vosaltres per atendre'ns sempre.
2: Molt bé, doncs falta poc més de 5 minuts per acabar el programa d'avui. Com bé us dèiem abans, farem doncs un últim repàs a la pregunta del dia amb en Sergi Ferrer. Sergi, recorda'ns també què estàvem preguntant primer i ara doncs farem un petit debat al voltant de la pregunta.
6: Perfecte, doncs recordem que preguntàvem si creieu en la sort o que tot depenia de l'esforç, amb tres opcions: crec que la sort al 100%, no, tot depèn de l'esforç, i una mica de tot. T'he de dir, Gemma, que ja tinc el titular, ja l'he pensat.
2: Molt bé, això sí, tema votacions, els nostres oients, què? Creuen en la sort, no hi creuen?
6: Doncs mira, tenim un 62% a una mica de tot, un 25% a no, tot depèn de l'esforç, i un 12%, és a dir, una persona només creu a la sort del 100%.
2: Molt bé, perfecte. El teu titular, Sergi.
6: A veure, jo ho diria en el sentit de que tots els éssers humans duem a terme accions, llavors en cada acció que realitza l'ésser humà, doncs ni que sigui per un detall minúscul, petit, i entra la sort, sempre actua davant d'aquests petits detalls que realitza l'ésser humà.
2: Per tant, podríem dir que hi ha una força aliena a nosaltres que fa que les coses esdevinguin d'una manera o d'una altra.
6: Hi ha quelcom, sí, hi ha quelcom que actua davant les accions que fem i que és un punt de sort que sempre ens acompanya i ens dona una empenta. Crec
2: hi ha gent que diu, no, que els humans no tenim control sobre el nostre destí, no, que les coses passen perquè sí, i altra gent que diu que no, que totalment pots dominar, no, el que et pot arribar a passar. Tu hi creus amb el tema de manifestar coses que t'agradaria que et passessin i demanar-les a l'univers i que et passin?
6: Mira, doncs no sóc partidari, perquè realment sóc més agnòstic que no pas creient. Si parlem d'aquest tema, de religions, de creure en coses, llavors em costa més creure en aquestes coses, però sí que la sort és un d'aquests aspectes que sí que, doncs, sí que hi crec bastant.
2: Mm-hmm. Companys de l'Ona Maresma, què en penseu de la sort? Heu tingut algun cop de sort a la vida que, doncs bé, no pugueu explicar i que estigueu agraïts, per exemple?
3: Jo seria de la tercera opció, la que comentava en Sergi, que de fet podem seguir votant a través de les xarxes socials. 50-50, 50-50, saps? Jo, el titular que et podria dir és que pot existir la bona sort, però tu també l'has de buscar. Uh-huh. No pots esperar sentat que t'arribi per ordre divina, saps el que et vull dir?
2: Uh-huh. Molt bé, doncs no, és interessant, és un debat interessant perquè, clar, la sort és una cosa que no és empírica, no es pot provar de cap de les maneres, per tant, és més aviat un tema de fe, podríem dir, no?
3: I fins i tot, Gemma, si m'ho permets, del pensament, també, és a dir, què és un cop de sort i què no. És a dir, per exemple, una cosa com molt bàsica, a tu et pot tocar la loteria, però et poden tocar 10 euros o fins i tot menys, i et pot tocar l'euromillón. No sé si m'explico. És a dir, dins aquest barem, què considerem sort i què no, saps? I també ara entraríem en probabilitats, i jo no soc gens matemàtica, però al final també quantes vegades has jugat a la loteria? Això es considera bona sort o es considera una pèrdua de diners perquè ja has invertit més que el que t'ha tocat? No sé si encara ho estic remenant massa, però...
2: No. Està molt bé,
3: però existeix precisament això.
6: De fet, el que juga rol també és una mica va per aquí, no, la cosa, el fet de tirar un dau i que tinguis sort o no, en el sentit de que et pugui tocar una acció dolenta o bona, no? O sigui, el fet de, o tirar una moneda a l'aire, no? El que ara ho creu, també tindria la sort algú que veure.
2: I no penseu que les persones optimistes acostumen a tenir més bona sort que les persones negatives?
3: Però ve una miqueta el que jo et deia, Gemma, al final, si ets una persona optimista, creuràs més en els cops de bona sort o sempre hi veuràs la part positiva de lo que et toqui. Per tant, creuràs més que és per bona sort. No sé si m'explico, sabeu? O sigui que al final, si ets optimista, sempre veus un final feliç. Si jo sóc negatiu, no pensaré que és un cop de bona sort perquè sempre veuré la part negativa. Pensaré més que és un mal d'ull, per entendre'ns, saps? Per buscar el lloc contrari.
2: Sigui com sigui, mireu, us diré una frase que a mi m'agrada molt, m'encanta. O sigui, és un aprenentatge de vida, per tant, apreneu nota. Si l'univers, o si la vida, diguem-li, si la vida et desfà els plans, te'ls trenca, tenies que fer una cosa i de cop i volta doncs, aquell pla explota, no? Estigues agraït perquè potser no era el camí que havies de seguir, no? Potser t'estava evitant un mal major. Imagina't, m'invento. Doncs tenies que anar de viatge i se't cancel·len els vols a última hora. Potser aquella cancel·lació ha fet que en aquell viatge que anaves a anar t'anaven a robar. O sigui, no sé, és una cosa que a mi m'agrada molt.
3: Ostres, si no sé...
6: Passa amb la feina, diria jo, també.
3: Sí, que
6: militar,
3: Gemma. Sí,
6: jo crec que a gent li ha passat amb la feina perquè, bueno, tinc un amic que volia buscar feina, li van dir que no perquè havien trobat una altra persona i a la setmana va trobar la feina de la seva vida. Llavors, és una mica per aquest camí, no? L'optimisme de seguir buscant.
2: Una petita decepció que tots pensaríem, no? Oi, m'han cancel·lat un viatge o, no sé, una persona m'ha deixat plantar i no s'ha presentat, o aquest amic teu, no?, que en aquesta entrevista de feina no li van donar la plaça, però és que si passen aquestes coses no és que hi hagi un motiu específic, però de veritat que jo crec que les coses passen per alguna cosa.
3: Positivitat que, davant de tot, no?
2: I ser agraït, sobretot ser agraït, perquè si ets agraït, doncs també
6: el
2: et va
6: karma,
2: millor.
6: El karma.
2: Ui, el karma, amb això podríem encetar una nova hora, a l'Ona Maresma.
6: Sí, tant.
2: Però vaja, és divendres, estem a punt d'arribar a les 5 de la tarda, jo crec que tenim ganes de plegar, no en el mal sentit, ens ho passem molt bé fent aquest programa, però també ens agrada disfrutar del cap de setmana, oi que sí?
6: Home... Sens dubte.
2: O us voleu quedar?
6: Depèn de la sort. Aquí no hi entra, clar.
2: Molt bé, companys, que passeu un molt bon cap de setmana i ens escoltem el dilluns. Que vagi molt bé, adéu.
3: Bon cap de setmana, adéu.

0: Comença el FEM Palafolls. Avui es dona el tret de sortida de la 6a edició del FEM, la gran cita d'inici d'estiu que durant tot el cap de setmana oferirà música, gastronomia, moda i activitat comercial. El festival, que se celebra fins diumenge, manté la seva fórmula d'èxit per tal de dinamitzar l'economia local i també oferir espais de trobada per a tota la ciutadania. L'activitat principal d'aquest divendres se centra en l'obertura del Village Gastronòmic al Parc de les Esplanes a partir de 6:45 de la tarda, que comptarà amb 6 casetes de restauració amb productes de proximitat. Un dels moments més esperat serà la tradicional desfilada de moda a partir de les 7 a la gespa del Casal d'Avis, que enguany s'inspira en el musical Mamma Mia i que compta amb la col·laboració de l'Escola Municipal de Música i Dansa. La programació musical de divendres es complementarà amb un tribut als Bee Gees i també la música disco a càrrec de DJs i una sessió del DJ local Mari Otero. Susana Pla, regidora de Cultura de l'Ajuntament, apunta que el FEMA fa una aposta per la cultura i els artistes locals en aquesta 6a edició.
1: Doncs avui anem al de sortida al FEM, 3 dies de molta activitat, sobretot enfocades al comerç i a posar en valor la restauració local, i tot acompanyat de molt bona música, música de proximitat. Aquest any des de l'àrea de cultura es fa aquesta aposta, no? Doncs de que artistes locals o artistes de l'entorn doncs, tinguin el seu espai en totes les activitats que es duran a terme, i així us ho podreu veure en el FEM.
0: Demà dissabte el protagonisme serà per al Fora Stocs de la Fundació del Molí d'en Puigverd, que es traslladarà al teatre i que ja ha exhaurit totes les entrades de reserva anticipada. La nit de dissabte estarà amenitzada pel grup de versions de covers i també per DJ Jolie. Diumenge, dia 28, el festival claurà amb un vespreig musical amb Ricky Fargas, però la jornada també tindrà un marcat caràcter reivindicatiu coincidint amb el dia de l'orgull LGTBIQ+. S'ha programat la lectura d'un manifest i la instal·lació de punts lliures per tal de garantir espais segurs i de conscienciació. La regidora considera el FEM i especialment la zona gastronòmica del Vilès un espai de trobada i de reunió.
1: Animar a tothom que vingui, que participi dels actes i que després, no, doncs a la nit doncs gaudim en aquest espai del Vilès, no, de les Esplanes, on segur que farem d'aquest espai un espai de trobada, no, i de compartir moments tot acompanyat d'una
0: Enguany hi ha 6 casetes al Village amb bars, restaurants com el Tahití, Cala Marineta, Can Mateu, el Balconet, o establiments com la Fruiteria del Barri o Sa Croqueta. A més de les activitats lúdiques i gastronòmiques del Village, el comerç local també s'assuma a la festa amb descomptes de fins al 40% en diversos establiments i el regal d'un ventall exclusiu de la campanya Fem Comerç per les compres realitzades durant aquests dies coincidint amb el Fem Palafolls.
2: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: diu que l'amor no fa mal, i és veritat. Si hi ha dolor a la teva relació de parella, és que alguna cosa no funciona. És el moment de fer-te preguntes i de fer preguntes. La teràpia de parella actua com a mediador, com a mitjà per entendre què està passant. La psicòloga especialista en teràpies de parella, Anna Ruiz, del Centre Guiomar, atén a les parelles en un ambient acollidor i discret. Truca al telèfon 628 94 64 80. 628 94 64 80. Atenem problemes, conflictes i crisi de tots els moments del cicle vital de la parella. Vine a consultar-nos. Centre Guiomar, a Palafolls.
1: Quantes vegades t'has assabentat d'una activitat un cop ja ha passat? Volies anar al Carnestoltes i no sabies per on passava. Quan es fan els Tres Tombs? Quins actes es fan durant la Festa Major Petita? Si estàs fart de perdre't el que s'organitza a Palafolls, consulta les activitats a l'agenda mensual que trobaràs al web palafolls.cat o cada dia al No t'ho perdis de Ràdio Palafolls. No deixis escapar-ne ni una. Palafolls és poble de cultura.
2: Aquest any l'estiu comença el 26 de juny amb una nova edició del Fem Palafolls.
3: Gaudeix del Village i de la seva oferta gastronòmica cada vespre al Parc de les Esplanes.
2: Admira la desfilada de moda de divendres i remena el Forestocs dissabte durant tota la jornada.
3: Balla al ritme de tributs a la música disco i bigis o amb The Covers i allarga la nit amb DJs fins la matinada i el vespreig del diumenge.
2: Del 26 al 28 de juny torna el Fem Palafolls. We'll be right back.

0: han estat un munt de dies. Feina, rutina, l'hivern s'ha fet molt llarg. Les hores, els minuts, els ons...
1: I ara vull estar amb tu. Això s'ha acabat. El proper dilluns nosaltres ens posem la gorra. Gaudeix d'un munt de premis i moltes sorpreses passant l'estiu a Ràdio Palafolls amb la millor selecció musical. Per gaudir d'un estiu totalment de gorra, sintonitza el 107.7 o radiopalafolls.cat.
2: Connecta't amb l'Ajuntament de Palafolls. Busca'ns al Facebook, segueix-nos al Twitter i connecta't a palafolls.cat, el portal de l'Ajuntament a internet. Informació municipal, tràmits en línia, administració electrònica, ordenances, equipaments i serveis, l'agenda cultural i totes les regidories al teu abast. Estigues sempre al dia. Connecta amb l'Ajuntament de Palafolls.
3: T'has perdut algun programa de Ràdio Palafolls? Connecta't a lacarta.radiopalafolls.cat o busca Ràdio Palafolls a la teva aplicació de podcast habitual i podràs recuperar tots els programes de la ràdio. Segueix-nos on vulguis, com vulguis i quan vulguis. Ara més fàcil a lacarta.radiopalafolls.cat.
4: Si t'agrada el que escoltes, recorda que això és...
5: Ràdio Palafolls.
4: Si algú et pregunta, no ho dubtis. Tinga-ho clar.
5: Escoltes...
4: Ràdio Palafolls, el 107.7
5: FM.

0: Últims dies per optar la beca d'investigació històrica Castell de Palafolls. Aquest proper dimarts, que és 30 de juny, finalitza el termini per presentar projectes per optar a la primera beca d'investigació històrica Castell de Palafolls. La convocatòria de caràcter bianual està dotada amb un import màxim de 4.000 euros i té com a objectiu impulsar la recerca i la divulgació sobre aquest element patrimonial, així com també ampliar el coneixement existent sobre el castell i el seu entorn. La beca està oberta a projectes de recerca inèdits i de creació pròpia, preferentment vinculats als àmbits de les ciències humanes, socials i ambientals sobre el castell de la nostra població. Tot i això, també s'acceptaran treballs d'altres disciplines, sempre que estiguin relacionats amb aquest monument, amb el castell, des d'estudis històrics fins a investigacions de caràcter més antropològic, arqueològic o fins i tot folclòric. Segons Aleix Freixa, que és regidor de Patrimoni de l'Ajuntament, ara que ja se sap més de com era el castell gràcies a les prospeccions arqueològiques d'aquest darrer any, es busca completar l'estudi amb fons documentals per saber què s'hi feia o com es vivia dins la fortalesa, entre d'altres.
1: Es tracta d'un concurs de recerca on el que volem és impulsar la investigació i la recerca documental històrica sobre el castell de Palafolls. És un castell, doncs, que el tenim ben estudiat ara arrel de les últimes intervencions a nivell arqueològic i a nivell arquitectònic, però ens falta la pota de la recerca documental històrica. Tots aquells documents que s'hagin pogut generar o que puguin ajudar a explicar la història i a confirmar les hipòtesis que s'han anat desenvolupant al llarg de la recerca arqueològica.
0: Les persones interessades han de presentar la seva candidatura a través del registre electrònic de l'Ajuntament utilitzant el model d'instància genèrica que ja està disponible dins la seva electrònica. La documentació requerida inclou la sol·licitud, una declaració responsable, el currículum vitae de l'investigador o també de l'equip de recerca i també una memòria del projecte. Un cop tancat el termini de presentació, un jurat integrat per 5 especialistes dels àmbits acadèmics i culturals valorarà les propostes segons criteris com la qualitat científica, l'originalitat, la correcció lingüística, amb una puntuació màxima de 25 punts. La persona o equip guanyador disposarà d'un termini d'un any per lliurar el treball final, que haurà d'estar redactat en català i tenir una extensió mínima de 350.000 caràcters sense comptar els espais, el que ve a ser més o menys unes 200 pàgines.
2: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: Aquest any l'estiu comença el 26 de juny amb una nova edició del Fem Palafolls.
1: Gaudeix del Village i de la seva oferta gastronòmica cada vespre al Parc de les Esplanes.
0: Admira la desfilada de moda de divendres i remena el Fora Estocs dissabte durant tota la jornada.
1: Balla al ritme de tributs a la música disco i bigis o amb The Covers i allarga la nit amb DJs fins la matinada i el vespreig del diumenge.
0: Del 26 al 28 de juny torna el Fem Palafolls.
2: La teva mascota ja està xipada i censada? Els propietaris de gats i gossos estan obligats a tenir-los xipats i censats. És una mesura de seguretat per a tu i les teves mascotes. Si ja tens l'animal de companyia xipat, demana el cens gratuït a l'Ajuntament. T'evitaràs ensurts en cas de pèrdua de l'animal i sancions en cas de no complir amb la normativa. Informa't a palafolls.cat.
3: T'has perdut algun programa de Ràdio Palafolls? Connecta't a lacarta.radiopalafolls.cat o busca Ràdio Palafolls a la teva aplicació de podcast habitual i podràs recuperar tots els programes de la ràdio. Segueix-nos on vulguis, com vulguis i quan vulguis. Ara més fàcil a lacarta.radiopalafolls.cat.
4: 107.7 FM.

0: No t'ho perdis.
1: Divendres 26 de juny repassem les principals activitats culturals al No t'ho perdis. I comencem el nostre municipi destacant que tot just avui comença el FEM Palafolls amb diferents propostes fins al diumenge. Tot just, com dèiem, la proposta comença avui a partir de les 7 de la tarda amb desfilada de moda a càrrec de la Fundació del Molí d'en Puigverd amb la col·laboració especial de l'Escola Municipal de Música i Dansa a la gespa del Casal d'Avis. A les 10 del vespre hi haurà concert de DJs, el tribut a la música disco, i a partir de mitjanit, sessió de DJ Mario Otero al Parc de les Esplanades, on també trobareu el Village amb diferents espais per la restauració. La proposta continua demà dissabte de 10 del matí a 7:45 del vespre. Hi haurà el Fora Stocks a càrrec de la Fundació El Molí d'en Puigverd al Teatre de Palafolls. I a les 10 del vespre, concert amb The Covers. A mitjanit també comptarem amb la sessió de DJ Jolie. Serà al Parc de les Esplanes. I el diumenge, a partir de 7:15 de la tarda, l'obertura del Village, i a partir de les 8 del vespre, el Vespreig amb en Ricky Fargas.
0: No t'ho perdis.
1: Busquem més activitats culturals, deixem Palafolls i ens centrem ara en les propostes de Malgrat de Mar, que aquests dies celebra diferents iniciatives amb el lema Malgrat amb Orgull. En motiu de la commemoració del Dia Internacional de l'Orgull LGTBIQ+, hi ha diferents activitats, com per exemple avui una taula rodona o també, ja de cara al cap de setmana, espectacle de titelles, tabalada, la confecció d'un mural o un espectacle de versions. El diumenge es llegirà el manifest i hi haurà un espectacle musical a l'Arxiu Municipal a partir de les 7 de la tarda. Al marge d'això, també demà al municipi tenim Fira Marinera, serà l'Avinguda del Bon Pastor des de les 10 del matí, o campanya de donació de sang a Can Campassol a partir de les 10 del matí. Un apunt més del municipi de Malgrat de Mar, i és que el diumenge es celebra la festa de Sant Joan i Sant Pau. A les 11 del matí hi haurà la cerimònia de renovació del vot de vila a l'església de Sant Nicolau, i a 7:45 del vespre es farà el tradicional ball al Parc de Can Campassol amb l'Esbar d'en Saire, Mar Blava i el Joaquim Ruïra de Blanes.
0: No t'ho perdis.
1: Més propostes ara al municipi de Pineda. Aquests dies el barri de Poble Nou celebra les seves festes de barri. Hi haurà diferents activitats i sobretot concerts, també fira d'atraccions. Si ens centrem ara en el municipi de Calella, destacar que continuen les actuacions dins el Calella Folk Festival, també amb les diferents cercaviles. A part de tot això, aquesta nit hi ha el concert de presentació del NEC. Serà al Far de Calella a partir de les 10 del vespre amb Coco Gin and the Tonics. Entre les activitats d'aquest cap de setmana també destacarem demà a partir de les 8 del vespre la Revetlla de Can Xena a Can Xena, o la Marxa Nocturna de Calella, que tindrà lloc demà a partir de les 9 del vespre al Passeig de Manuel Puigverd des del Monument de la Sardana i organitzat per l'Associació Calella Marxa.
0: No t'ho perdis.
1: Anem fins al municipi de Tordera. Entre les activitats d'aquest cap de setmana, demà dissabte hi ha les passejades guiades amb la Nit dels Ratpenats, una proposta que començarà a l'Antic Hospital de Pobres a 7:45 del vespre. I també demà, el One Track de la Peixera. Serà en el Parc Prudenci Bertrana des de 9:45 del vespre, amb diferents concerts amb entrada gratuïta. Acabarem parlant de les activitats al municipi de Blanes, un municipi que també celebra diferents actes en motiu del Dia de l'Orgull LGTBIQ+. D'aquests destacarem avui a Plaça Espanya el Pregó i Tardeo dins del Festival Ikigai, i el diumenge 28, tallers i tertúlia oberta amb la Mar de Fresques. Activitat gratuïta i oberta a tothom. Serà a Plaça Espanya entre les 11 del matí i la 1 del migdia i entre les 5 i les 7 de la tarda. Acabarem destacant audició de sardanes també per aquest cap de setmana. Aquest diumenge, a partir de 7:45 del vespre i al Passeig de Mar, al Banc dels Músics, la cobla protagonista és la Principal de Banyoles.
0: No t'ho perdis a Ràdio Palafolls.
2: Més informació.

0: Bars, ferreteries, lampisteries...
1: A Palafolls hi tenim de tot.
0: Objectes de regal, roba íntima...
1: Per què marxar a fora?
0: Carnisseries, forns de pa...
1: Compra aquí. Fruiteries, entre tots, fem Palafolls.
0: Dolços, restaurants...
1: És un missatge de CEP, l'Associació de Comerciants i Empresaris de Palafolls...
0: Fusteries,
1: i de Ràdio Palafolls.
0: Perruqueries, agències de viatges...
2: Han estat un munt de dies. Feina, rutina... L'hivern s'ha fet molt llarg. Les hores, els minuts, els ons...
3: I ara vull estar amb tu. Això s'ha acabat. El proper dilluns nosaltres ens posem la gorra. Gaudeix d'un munt de premis i moltes sorpreses passant l'estiu a Ràdio Palafolls amb la millor selecció musical. Per gaudir d'un estiu totalment de gorra, sintonitza el 107.7 o radiopalafolls.cat.
4: Busques
5: la millor manera de fer conèixer el teu negoci?
4: Aposta per la proximitat, la flexibilitat i la repercussió de Ràdio Palafolls. 5.000 oients esperen conèixer el teu negoci. A què esperes? Truca al 93-761-4701 o visita radiopalafolls.cat.
6: 107.7 FM. Ràdio

0: Palafolls celebra el Dia de l'Orgull dins del FEM Palafolls. Aquest diumenge, 28 de juny, Palafolls commemora el Dia de l'Orgull LGTBQ+, amb una celebració que torna a coincidir amb el FEM Palafolls. Justament, l'Ajuntament aprofitarà el marc d'aquest certamen per visibilitzar la lluita pels drets del col·lectiu a través de la lectura del manifest i també d'espais de conscienciació ciutadana. El punt central de la jornada de diumenge serà la lectura del manifest oficial, que tindrà lloc just abans de l'inici dels concerts del FEM. En aquesta ocasió, l'encarregat de posar veu a les reivindicacions serà el nou grup de joves vinculat a Can Batlle, que treballa activament per la defensa dels drets de les persones LGTBIQ+. Per a Marta Martí, que és tècnica d'Igualtat de l'Ajuntament, encara cal seguir lluitant per uns drets fonamentals que continuen amenaçats.
1: El diumenge, el dia central de l'Orgull, des de Can Batlle s'ha creat un nou grup motor, que són diversos joves que treballen també per defensar tots els drets de les persones LGTBIQ+, i en aquest cas seran ells que ens llegiran el manifest d'aquest dia, just abans de que comencin els concerts i els actes en si del FEM. I per tant també animem a tothom a que vingui a escoltar-los, a que vingui a escoltar el manifest, a que vingui a reivindicar i a seguir lluitant per drets tan fonamentals, que és, encara ens fa vergonya com el 2026 haver-los estar reivindicant.
0: D'altra banda, la prevenció i l'assessorament tindran un paper protagonista durant tot el cap de setmana amb la instal·lació de punts líders. Aquest espai tornarà a estar operatiu tant divendres com dissabte a la nit, concretament de 9 del vespre i fins a les 2 de la matinada, coincidint amb la màxima activitat al Village Gastronòmic i també a la zona de concerts al Parc de les Esplanes. Més enllà de ser punts de seguretat davant de possibles agressions masclistes, LGTBI-fòbiques o racistes, aquests punts líders també funcionaran com a centres d'informació i de prevenció. Es convida a tota la ciutadania, ja siguin joves, familiars o amics, a apropar-s'hi per tal de resoldre dubtes, parlar obertament o compartir inquietuds sense cap tipus de tabú. L'organització remarca la importància d'aquests espais de diàleg per trencar barreres en els entorns més propers on encara puguin existir pors o prejudicis sobre la diversitat sexual i de gènere.
2: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: Aquest any l'estiu comença el 26 de juny amb una nova edició del Fem Palafolls.
1: Gaudeix del Village i de la seva oferta gastronòmica cada vespre al Parc de les Esplanes.
0: Admira la desfilada de moda de divendres i remena-ho fora estocs dissabte durant tota la jornada.
1: Balla al ritme de tributs a la música disco i bigis o amb The Covers i allarga la nit amb DJs fins la matinada i el vespreig del diumenge.
0: Del 26 al 28 de juny torna el Fem Palafolls. Cocodril Club.
2: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Ràdio Palafolls els dissabtes i diumenges al migdia de 12 a 1. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio amb les bases del pop-rock, les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, dissabtes i diumenges de 12 a 13 a Ràdio Palafolls, 107.7 FM.
3: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
4: Hasta luego, cocodrilo, no pasaste de caimán. Hasta luego, cocodrilo.
3: A Ràdio Palafolls, la informació és el primer.
5: Dos detinguts i 3.500 plantes de marihuana comissades a Ciutat Jardí.
6: Aquesta gent necessita de tot, la roba calenta, necessita menjar, que es pot conservar.
7: Bueno, els robatoris continuen, tot el que és la Baixa Tordera.
8: El Respir tanca una setmana per una desena de contagis detectats.
5: Les obres de la canonada inicien la segona fase. A partir d'avui és quan les obres...
9: El motiu de la vaga és el calendari escolar, doncs no és cert.
5: Palafolls ja acull una vintena de refugiats ucraïnesos. Eh?
10: Per començar aquests canvis de direcció que també n'hi han acompanyats d'un grafiat provisional.
5: Sempre ha recelat de la presència d'aquest grup d'exlegionaris que desfilen en marxes militars, uniformats i amb armes simulades.
3: Cada dia l'actualitat de Palafolls i comarca al 107.7 i a radiopalafolls.cat.

Avui s'inicia la sisena edició ja del FEM Palafolls, que és el certamen que combina música, gastronomia i comerç local durant tot el cap de setmana per tal de dinamitzar l'economia de la nostra vila. La jornada inaugural destaca per l'obertura del Village Gastronòmic al Parc de les Esplanes, amb 6 establiments de proximitat i la tradicional desfilada de moda inspirada en el musical Mama, la gespa del Casal d'Avis. La programació d'aquest divendres a més es complementarà amb un concert de tribut als Vigis i també la participació del DJ local Mario Otero per tal d'amenitzar la nit a la zona del Village, a la zona del Parc de les Esplanes. Avui és divendres, avui és 26 de juny.

0: Avui també us explicarem que el municipi commemora aquest diumenge el Dia de l'Orgull LGTBIQ+, integrant diversos actes reivindicatius dins de la programació del FEM Palafolls per tal de visibilitzar la lluita pels drets del col·lectiu. Un grup de joves vinculats a Can Batlle serà l'encarregat de llegir el manifest oficial abans dels concerts, en una jornada que busca sensibilitzar la ciutadania contra qualsevol amenaça als drets fonamentals. Durant tot el cap de setmana funcionaran punts liles de prevenció i d'assessorament a la zona de les Esplanes de les 9 del vespre i fins a les 2 de la matinada. Avui també us explicarem que aquest proper dimarts, dia 30 de juny, finalitza oficialment el termini per presentar els projectes de recerca per optar a la primera beca d'investigació històrica Castell de Palafolls. L'ajuda, que té caràcter bianual i està dotada amb 4.000 euros, busca impulsar treballs inèdits que aprofundeixin en el coneixement del monument i el seu entorn des de disciplines tan variades com puguin ser la història, l'arqueologia o l'antropologia. Els aspirants han de presentar una memòria detallada de la seva recerca i el currículum a través del registre electrònic de l'Ajuntament. I la revista municipal El Ganxet ja ha arribat a les llars de Palafolls amb la seva distribució de 3.500 exemplars que recullen els principals projectes més rellevants de l'actualitat local. En aquest 12è número, el butlletí institucional posa el focus en la recta final de les obres dels habitatges de protecció oficial del nou vial també de Sant Genís i de l'evolució del polígon d'en Puigverd. La publicació també inclou balanços sobre l'aposta per l'energia fotovoltaica dels equipaments i la renovació de diversos espais esportius del nostre municipi. I jornada avui amb cel serè a tota la comarca, no s'esperen precipitacions, vents fluixos i mar en estat de marejol. Temperatures mínimes que es mantenen sense canvis importants i es mantenen entre els 18 i els 24 graus arreu de la comarca. Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Palafolls. Comença el FEM Palafolls. Avui es dona el tret de sortida de la 6a edició ja del FEM Palafolls, la gran cita d'inici d'estiu que durant tot el cap de setmana oferirà música, gastronomia, moda i activitat comercial. El festival, que se celebra fins diumenge, manté la seva fórmula d'èxit per tal de dinamitzar l'economia local i oferir espais de trobada per a tota la ciutadania. L'activitat principal d'aquest divendres se centrarà en l'obertura del village gastronòmic al Parc de les Esplanes a partir de 6:45, que comptarà amb 6 casetes de restaurant en productes de proximitat. Un dels moments més esperats serà la tradicional desfilada de moda de les botigues Outlet de Palafolls a partir de les 7 de la tarda a la gespa del Casal d'Avis, que enguany s'inspira en el musical Mamma Mia i que compta més amb la col·laboració en directe de l'Escola Municipal de Música i Dansa. La programació musical d'aquest divendres es complementa amb un tribut als Vigis i a la música disco a càrrec d'una formació que es diuen The Gis i també d'una sessió del DJ local Mari Otero. Susana Pla, regidora de Cultura de l'Ajuntament, apunta que el FEM fa una aposta per la cultura i els artistes locals en aquesta 6a edició.
1: Doncs avui ja donem el tret de sortida al FEM. 3 dies de molta activitat, sobretot enfocades al comerç i a posar en valor la restauració local i tot acompanyat de molt bona música, música de proximitat. Aquest any des de l'àrea de cultura es fa aquesta aposta, no? Doncs de que artistes locals o artistes de l'entorn doncs, tinguin el seu espai en totes les activitats que es duran a terme i així ho podreu veure en el FEM.
0: Demà dissabte el protagonisme serà per al Fora Estocs de la Fundació del Molí d'en Puigverd, que es trasllada dins el teatre del nostre municipi, que ja ha exhaurit totes les entrades de reserva anticipada. La nit de dissabte estarà amenitzada pel grup de versions de covers i també per DJ Jolie. El diumenge, dia 28, el festival inclourà amb un vespreig musical amb Ricky Fargas, però la fórmula o la jornada també tindrà un marcat caràcter reivindicatiu perquè coincideix amb el Dia de l'Orgull LGTBIQ+, i s'ha programat justament la lectura d'un manifest i la instal·lació de punts liders per garantir espais segurs i de conscienciació. La regidora considera el FEM, i especialment tota la zona de gastronomia i del village, un espai de trobada i de reunió.
1: Animar a tothom que vingui, que participi dels actes i que després, no, doncs a la nit, doncs gaudim en aquest espai del village, no, de les Esplanes, on segur que farem d'aquest espai un espai de trobada, no, i de compartir moments, tot acompanyat d'una
0: d'un bon menjar. Enguany hi ha fins a 6 casetes del Village amb bars restaurants com el Tahití, Cala Marineta, Can Mateu, el Balconet o establiments com la Fruiteria del Barri o Sa Croqueta. A més de les activitats lúdiques i gastronòmiques del Village, el comerç local també s'assuma a la festa, amb descomptes que arriben fins al 40% en diversos establiments i també el regal d'un ventall exclusiu de la campanya Fem Comerç per les compres realitzades durant aquestes jornades de la 6a edició del Fem Palafolls. Doncs encara al voltant del FEM, Palafolls celebrarà el Dia de l'Orgull LGTBIQ+, dins del FEM Palafolls. Aquest diumenge, 28 de juny, Palafolls commemora el Dia de l'Orgull LGTBIQ+, una celebració que torna a coincidir amb el FEM Palafolls. Justament, l'Ajuntament aprofitarà el marc d'aquest certamen per visibilitzar la lluita pels drets del col·lectiu a través de la lectura del manifest i també d'espais de conscienciació ciutadana. El punt central de la jornada de diumenge serà la lectura del manifest oficial, que tindrà lloc just abans de l'inici dels concerts del FEM. En aquesta ocasió, l'encarregat de posar veu a les reivindicacions serà un nou grup de joves que està vinculat a Can Batlle, Anima Queer, que treballa activament per la defensa dels drets de les persones LGTBIQ+. Per a Marta Martí, que és tècnica d'igualtat, encara cal seguir lluitant per uns drets fonamentals que continuen, diu, amenaçats.
2: El diumenge, el dia no, central de l'orgull, des de Can Batlle s'ha creat un nou grup motor, que són diversos joves que treballen, no?, també per defensar tots els drets de les persones LGTBIQ+, i en aquest cas seran ells que ens llegiran el manifest d'aquest dia, just abans de que comencin els concerts i els actes en si del FEM, i per tant també, no?, animem a tothom a que vingui a escoltar-los, a que vingui a escoltar el manifest, a que vingui a reivindicar i a seguir lluitant per drets tan fonamentals, que és, encara no ens fa vergonya com el 2026 haver-los d'estar reivindicant.
0: D'altra banda, la prevenció i l'assessorament tindran un paper protagonista durant tot el cap de setmana amb la instal·lació de punts liles. Aquests espais estaran operatius tant el divendres com també el dissabte a la nit, concretament de 9 a 2 de la matinada, coincidint amb la màxima activitat del Village Gastronòmic i a la zona de concerts del Parc de les Esplanes. Més enllà de ser punts de seguretat davant de possibles agressions masclistes, LGTBI-fòbiques o racistes, aquests punts funcionaran també com a centres d'informació i de prevenció. Es convida, doncs, a tota la ciutadania, ja siguin joves, familiars o amics, a apropar-s'hi per resoldre dubtes, parlar obertament i també compartir inquietuds sense cap tipus de tabú.
2: Tant el divendres com el dissabte, de 9 de la nit a 2 de la matinada, el FEM comptarà amb un punt lila, vale, que òbviament també inclou tota la temàtica LGTBI, i la gent, per tant, animem a tothom a apropar-s'hi, perquè els punts liles, volem remarcar sobretot que molt més enllà de ser un punt segur a l'hora de si desgraciadament hi ha alguna persona que durant aquestes nits pateix alguna agressió masclista, LGTBI-fòbica, racista, vale? Són punts de prevenció, són punts d'informació, són punts on poder anar a expressar-nos, a comentar, a parlar, per tant...
0: L'organització remarca la importància d'aquests espais de diàleg per tal de trencar barreres amb els entorns més propers on encara puguin existir pors o prejudicis sobre la diversitat sexual o també de gènere. I encarem els últims dies per optar a la beca d'investigació històrica Castell de Palafolls. Aquest proper dimarts 30 de juny finalitza el termini per presentar projectes per optar a la primera beca d'investigació històrica Castell de Palafolls. La convocatòria, de caràcter bianual, dotada amb un import de màxim de 4.000 euros, té com a objectiu impulsar la recerca i la divulgació sobre aquest element patrimonial del nostre poble, així com també ampliar el coneixement existent sobre el castell i el seu entorn. La beca està oberta a projectes de recerca que siguin inèdits i de creació pròpia, preferentment vinculats a l'àmbit de les ciències humanes, socials o ambientals sobre el castell de la nostra població. Tot i això, també s'acceptaran treballs d'altres disciplines, sempre que estiguin relacionats amb aquest monument, des d'estudis històrics fins a investigacions de caràcter antropològic, arqueològic o folclòric. Segons Aleix Freixa, regidor de Patrimoni, ara que ja se sap més de com era el castell, gràcies a les prospeccions arqueològiques d'aquest darrer any, ara es busca completar l'estudi en fonts documentals i històriques per saber què s'hi feia i com es vivia dins la fortalesa, entre d'altres.
3: Es tracta d'un concurs de recerca on el que volem és impulsar la investigació i la recerca documental històrica sobre el castell de Palafolls. És un castell doncs, que el tenim ben estudiat ara arrel de les últimes intervencions a nivell arqueològic i a nivell arquitectònic, però ens falta la pota de la recerca documental històrica. Tots aquells documents que s'hagin pogut generar o que puguin ajudar a explicar la història i a confirmar les hipòtesis que s'han anat desenvolupant al llarg de la recerca arqueològica.
0: Les persones interessades han de presentar la seva candidatura a través del registre electrònic de l'Ajuntament utilitzant el model d'instància genèrica que està disponible dins la seu electrònica. La documentació requerida inclou la sol·licitud, una declaració responsable, el currículum vitae de l'investigador o de l'equip de recerca i també una memòria del projecte.
3: Aquesta beca de recerca el que busca és que tota aquella gent que es dedica de forma professional a la recerca, estem parlant amb historiadors, amb arxivers, amb gent de l'àmbit de la recerca històrica, doncs que puguin dedicar el seu temps de forma remunerada amb un incentiu econòmic per tal de que es dediquin a fer la recerca sobre en aquest cas sobre el monument del castell de Palafolls.
0: Aquesta memòria ha de ser d'entre 5 i 10 pàgines i haurà d'exposar quins són els motius de la investigació, la metodologia prevista, les hipòtesis de treball, el rigor científic de la proposta i també quin és el calendari d'execució. Un cop tancat el termini de presentació, un jurat integrat per 5 especialistes en els àmbits acadèmics i culturals valorarà quines són les propostes segons criteris com la qualitat científica, l'originalitat, la correcció lingüística, entre d'altres, amb una puntuació màxima de 25 punts. La persona o equip guanyador disposarà d'un termini d'un any per tal de lliurar el treball final, que haurà d'estar redactat en català, tenir una extensió mínima de 350.000 caràcters, sense comptar els espais o el que és el mateix, entorn a 200 pàgines. I té menys pàgines, en té 24, el 12è número de la revista El Ganxet, que reparteix ja casa per casa. En aquesta edició, el butlletí institucional del consistori dedica bona part dels seus continguts a alguns dels principals projectes que marquen l'actualitat local, com ara la recta final de les obres dels habitatges de protecció oficial, el nou vial d'entrada a Sant Genís, o una entrevista amb empresaris que analitzen l'evolució del polígon industrial d'en Puigverd durant els darrers anys. La secció d'actualitat també recull d'altres iniciatives destacades impulsades per l'Ajuntament, entre les quals hi ha l'aposta per l'energia fotovoltaica als equipaments municipals, el balanç del primer any de punt de recàrrega de vehicles elèctrics, la posada en marxa de la nova rotonda d'accés a Palafolls o la renovació de diversos espais esportius i l'ampliació dels sistemes de videovigilància. En l'àmbit social i comunitari, la publicació fa un repàs de les activitats organitzades per les entitats locals, la celebració de la festa major petita el passat mes d'abril o també diverses iniciatives de participació ciutadana. Com és habitual, el Ganxet també recull les opinions dels grups municipals i un rànquing de les publicacions de l'Ajuntament amb major repercussió a les xarxes socials. La revista, amb 3.500 exemplars, ja s'ha distribuït a totes les llars de Palafolls i també es pot consultar en format digital a través dels canals habituals de l'Ajuntament de Palafolls.

Repassem l'hemeroteca d'aquesta jornada tal dia com avui, un 26 de juny, però de l'any passat us explicàvem que l'impacte del Gran Premi de Fórmula 1 disputat al circuit de Barcelona-Catalunya també s'havia deixat notar i molt a l'Alt Maresme. Segons les dades del Torins Data System de la Diputació de Barcelona, entre el 28 i el 31 de maig de l'any passat, els municipis de la costa nord de la comarca van registrar prop de 145.000 pernoctacions amb una ocupació hotelera que rondava el 76%, consolidant la cita esportiva com un dels grans motors també del turisme a la nostra zona. Ara fa 5 anys, el 2021, Palafolls començava a treballar en l'elaboració d'un protocol comarcal per prevenir i abordar les violències sexuals, masclistes i LGTB-fòbiques en espais públics i d'oci. El grup motor integrat per tècnics, entitats i també serveis especialitzats, com el Centre Jove d'Atenció a les Sexualitats, celebrava la seva primera reunió amb l'objectiu de definir actuacions de prevenció, detecció i també atenció davant d'aquestes situacions. I al llunyà, ja 26 de juny del 2016, la fira Palafolls Toc Canvi dedicada a la venda i intercanvi d'objectes de segona mà anunciava un canvi de calendari per als mesos d'estiu. A partir d'aquell juliol passava a celebrar-se el primer dissabte de cada mes, en lloc del segon, per evitar coincidir amb una fira similar que es feia a Pineda de Mar i afavorir també una major afluència així de visitants. Organitzada per la CEP, l'Associació de Comerciants i Empresaris de Palafolls, amb la col·laboració de l'Ajuntament, la iniciativa promovia la reutilització d'objectes i fins i tot l'intercanvi àmbit de serveis entre partícules. Doncs d'això parlàvem aquí a la ràdio, tal dia com avui, 26 de juny, anys enrere.

0: aquesta jornada de divendres, la calor ha fet un passet més. La mínima aquí a Palafolls ha estat insufrible, de 19 graus i mig, i la màxima ha rondat els 31 al punt del migdia a la nostra localitat, en aquest cas, com dèiem, com sempre us expliquem, a l'observatori meteorològic que tenim a tocar de la depuradora a peus del riu Tordera de Palafolls. Doncs això, anem a conèixer quina és la previsió per aquest divendres, pel cap de setmana. Què tal, Quim Serra, bon dia.
1: Hola, molt bon dia. De moment avui poques novetats pel que fa a la situació meteorològica, que continuarà marcada per l'estabilitat i per l'ambient assolellat a tota la comarca. A banda d'això, les temperatures de moment amb una calor accentuada però continguda, i diem això perquè de cara, sobretot a diumenge i dilluns, ja de la pròxima setmana, s'esperen temperatures que segurament fregaran, si no superaran la llindar d'alerta, fins i tot a la mateixa franja costanera, on podríem superar els 34 de màxima. Tot això ho anirem veient. De moment, situació que avui doncs ens portarà aquesta calor intensa, però encara ratlla, amb valors que les màximes ens portaran 31-32 graus a prop de la costa, cap a l'interior de la comarca 34-35, vents fluixos que bufaran del sud-sud-oest, situació marítima tranquil·la, amb marejol de cara demà i demà passat. El que dèiem, es mantindrà l'estabilitat, i la diferència és que demà la temperatura puja un palet i demà passat diumenge pujarà de forma més clara.
0: Gràcies, Quim, que vagi bé. Bon cap de setmana. Ha de pujar més, ha dit? Mare meva. Doncs bon cap de setmana, Quim. Fins dilluns.

0: Tanquem l'informatiu d'avui divendres, just el dia que s'inicia la 6a edició del FEM Palafolls, el certamen que combina música, gastronomia i comerç local durant tot el cap de setmana per tal de dinamitzar l'economia de la nostra vila. Avui, en la jornada inaugural, destaca l'obertura al Village a 7:15 i també, en aquest cas, la desfilada de moda inspirada en el musical Mamma Mia. A nivell musical, avui tenim les actuacions del tribut a la música disco i dels Bee Gees i també la participació del DJ local Mario Otero. I el nostre municipi commemora aquest diumenge el Dia de l'Orgull LGTBIQ+, integrant diversos actes reivindicatius dins la programació del FEM Palafolls, per tal de visibilitzar la lluita pels drets d'aquest col·lectiu. Un grup de joves vinculat a Can Batllessà s'ha encarregat de llegir el manifest oficial abans del concert de diumenge, en una jornada que busca sensibilitzar la ciutadania contra qualsevol amenaça als drets fonamentals. I aquest proper dia 30 de juny finalitza el termini per presentar els projectes de recerca i optar a la primera beca d'investigació històrica Castell de Palafolls, una ajuda que té caràcter bianual i que està dotada amb 4.000 euros i que busca impulsar treballs inèdits que aprofundeixin en el coneixement del monument i el seu entorn. I la revista municipal El Ganxet ja ha arribat a les cases de Palafolls amb una distribució de 3.500 exemplars que recullen els projectes més rellevants de l'actualitat local. En aquest 12è número butlletí destaca i posa el focus en la recta final de les obres dels habitatges de protecció oficial del nou vial d'entrada i d'accés a Sant Genís o també de l'evolució del polígon industrial d'en Puigverd. Aquestes són les informacions més destacades d'aquest divendres. Nosaltres ho deixem aquí. El dilluns hi tornarem amb tota l'actualitat, amb el repàs també del que ha donat de si aquesta 6a edició del FEM Palafolls, que esperem que gaudiu i que podreu seguir a través de les nostres xarxes socials, que farem un ampli seguiment també de totes les activitats relacionades amb aquest FEM Palafolls que arrenca aquesta tarda aquí al nostre municipi. Gràcies per la vostra atenció, que passeu un molt bon cap de setmana i fins dilluns.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: Aquest any l'estiu comença el 26 de juny amb una nova edició del Fem Palafolls.
1: Gaudeix del Village i de la seva oferta gastronòmica cada vespre al Parc de les Esplanes.
0: Admira la desfilada de moda de divendres i remena-ho fora estocs dissabte durant tota la jornada.
1: Balla al ritme de tributs a la música disco i BG's o amb The Covers i allarga la nit amb DJs fins la matinada i el vespreig del diumenge.
0: Del 26 al 28 de juny torna el Fem Palafolls.
2: Han estat un munt de dies. Feina, rutina, l'hivern s'ha fet molt llarg. Les hores, els minuts, els ons...
3: I ara vull estar amb tu.
4: Això s'ha acabat. El proper dilluns nosaltres ens posem la gorra. Gaudeix d'un munt de premis i moltes sorpreses passant l'estiu a Ràdio Palafolls amb la millor selecció musical. Per gaudir d'un estiu totalment de gorra, sintonitza el 107.7 o radiopalafolls.cat.
1: Vols saber el que passa a Palafolls d'una manera àgil, ràpida, immediata i veraç?
0: Apunta't al canal de WhatsApp de Ràdio Palafolls.
1: Clica a l'enllaç que trobaràs a radiopalafolls.cat o busca Ràdio Palafolls a l'apartat de canals de l'APP.
0: Sigues el primer a saber què passa al municipi.
1: Un servei dels serveis informatius de Ràdio Palafolls.

0: Busquem i triem els èxits de sempre i l'actualitat musical per a tu.
1: Ja comença a fer-se clar.

0: busquem i triem els èxits de sempre.
1: Busquem i triem els èxits de sempre i l'actualitat.
0: L'actualitat musical per a tu.
1: Ràdio Palafolls.

0: Nosaltres no.
1: Arrenca el Fem Palafolls.
2: Ràdio Palafolls, informatiu vespre. Edita i presenta Marc Ferri.

Avui s'inicia la sisena edició ja del Fem Palafolls, que és el certamen que combina música, gastronomia i comerç local durant tot el cap de setmana per tal de dinamitzar l'economia de la nostra vila. La jornada inaugural destaca per l'obertura del Village Gastronòmic al Parc de les Esplanes, amb 6 establiments de proximitat i la tradicional desfilada de moda inspirada en el musical Mama, la gespa del Casal d'Avis. La programació d'aquest divendres a més es complementarà amb un concert de tribut als Vigís i també la participació del DJ local Mario Otero per tal d'amenitzar la nit a la zona del Village, a la zona del Parc de les Esplanes. Avui és divendres, avui és 26 de juny.

0: Avui també us explicarem que el municipi commemora aquest diumenge el Dia de l'Orgull LGTBIQ+, integrant diversos actes reivindicatius dins de la programació del FEM Palafolls per tal de visibilitzar la lluita pels drets del col·lectiu. Un grup de joves vinculats a Can Batlle serà l'encarregat de llegir el manifest oficial abans dels concerts, en una jornada que busca sensibilitzar la ciutadania contra qualsevol amenaça als drets fonamentals. Durant tot el cap de setmana funcionaran punts liles de prevenció i d'assessorament a la zona de les Esplanes de les 9 del vespre i fins a les 2 de la matinada. Avui també us explicarem que aquest proper dimarts, dia 30 de juny, finalitza oficialment el termini per presentar els projectes de recerca per optar a la primera beca d'investigació històrica Castell de Palafolls. L'ajuda, que té caràcter bianual i està dotada en 4.000 euros, busca impulsar treballs inèdits que aprofundeixin en el coneixement del monument i el seu entorn des de disciplines tan variades com puguin ser la història, l'arqueologia o l'antropologia. Els aspirants han de presentar una memòria detallada de la seva recerca i el currículum a través del registre electrònic de l'Ajuntament. I la revista municipal El Ganxet ja ha arribat a les llars de Palafolls amb la seva distribució de 3.500 exemplars que recullen els principals projectes més rellevants de l'actualitat local. En aquest 12è número, el butlletí institucional posa el focus en la recta final de les obres dels habitatges de protecció oficial del nou vial també de Sant Genís i de l'evolució del polígon d'en Puigverd. La publicació també inclou balanços sobre l'aposta per l'energia fotovoltaica dels equipaments i la renovació de diversos espais esportius del nostre municipi. I jornada avui amb cel serè a tota la comarca, no s'esperen precipitacions, vents fluixos i mar en estat de marejol. Temperatures mínimes que es mantenen sense canvis importants i es mantenen entre els 18 i els 24 graus arreu de la comarca. Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Palafolls. Comença el FEM Palafolls. Avui es dona el tret de sortida de la 6a edició ja del FEM Palafolls, la gran cita d'inici d'estiu que durant tot el cap de setmana oferirà música, gastronomia, moda i activitat comercial. El festival, que se celebra fins diumenge, manté la seva fórmula d'èxit per tal de dinamitzar l'economia local i oferir espais de trobada per a tota la ciutadania. L'activitat principal d'aquest divendres se centrarà en l'obertura del Village Gastronòmic al Parc de les Esplanes a partir de 6:45, que comptarà amb 6 casetes de restaurant en productes de proximitat. Un dels moments més esperats serà la tradicional desfilada de moda de les botigues Aulet de Palafolls a partir de les 7 de la tarda a la gespa del Casal d'Avis, que enguany s'inspira en el musical Mamma Mia i que compta més amb la col·laboració en directe de l'Escola Municipal de Música i Dansa. La programació musical d'aquest divendres es complementa amb un tribut als Vigis i a la música disco a càrrec d'una formació que es diuen The Gis i també d'una sessió del DJ local Mari Otero. Susana Pla, regidora de Cultura de l'Ajuntament, apunta que el FEM fa una aposta per la cultura i els artistes locals en aquesta 6a edició.
1: Doncs avui ja donem el tret de sortida al FEM. 3 dies de molta activitat, sobretot enfocades al comerç i a posar en valor la restauració local, i tot acompanyat de molt bona música, música de proximitat. Aquest any des de l'àrea de cultura es fa aquesta aposta, no? Doncs de que artistes locals o artistes de l'entorn doncs, tinguin el seu espai en totes les activitats que es duran a terme i així ho podreu veure en el FEM.
0: Demà dissabte el protagonisme serà per al Fora Estocs de la Fundació del Molí d'en Puigverd, que es trasllada dins el teatre del nostre municipi, que ja ha exhaurit totes les entrades de reserva anticipada. La nit de dissabte estarà amenitzada pel grup de versions The Covers i també per DJ Jolie. El diumenge, dia 28, el festival inclourà amb un vespreig musical amb Ricky Fargas, però la fórmula o la jornada també tindrà un marcat caràcter reivindicatiu perquè coincideix amb el Dia de l'Orgull LGTBIQ+, i s'ha programat justament la lectura d'un manifest i la instal·lació de punts liles per garantir espais segurs i de conscienciació. La regidora considera el FEM, i especialment tota la zona de gastronomia i del Village, un espai de trobada i de reunió.
1: Animar a tothom que vingui, que participi dels actes i que després, no, doncs a la nit doncs gaudim en aquest espai del Village, no, de les Esplanes, on segur que farem d'aquest espai un espai de trobada, no, i de compartir moments, tot acompanyat d'una
0: d'un bon menjar. Enguany hi ha fins a 6 casetes del Village amb bars restaurants com el Tahití, Cala Marineta, Can Mateu, el Balconet o establiments com la Fruiteria del Barri o Sa Croqueta. A més de les activitats lúdiques i gastronòmiques del Village, el comerç local també se suma a la festa amb descomptes que arriben fins al 40% en diversos establiments i també el regal d'un ventall exclusiu de la campanya Fem Comerç per les compres realitzades durant aquestes jornades de la 6a edició del Fem Palafolls. Doncs encara al voltant del FEM, Palafolls celebrarà el Dia de l'Orgull LGTBIQ+, dins del FEM Palafolls. Aquest diumenge, 28 de juny, Palafolls commemora el Dia de l'Orgull LGTBIQ+, una celebració que torna a coincidir amb el FEM Palafolls. Justament, l'Ajuntament aprofitarà el marc d'aquest certamen per visibilitzar la lluita pels drets del col·lectiu a través de la lectura del manifest i també d'espais de conscienciació ciutadana. El punt central de la jornada de diumenge serà la lectura del manifest oficial, que tindrà lloc just abans de l'inici dels concerts del FEM. En aquesta ocasió, l'encarregat de posar veu a les reivindicacions serà un nou grup de joves que està vinculat a Can Batlle, Anima Queer, que treballa activament per la defensa dels drets de les persones LGTBIQ+. Per a Marta Martí, que és tècnica d'igualtat, encara cal seguir lluitant per uns drets fonamentals que continuen, diu, amenaçats.
2: El diumenge, el dia central de l'orgull, des de Can Batlle s'ha creat un nou grup motor, que són diversos joves que treballen també per defensar tots els drets de les persones LGTBIQ+, i en aquest cas seran ells que ens llegiran el manifest d'aquest dia, just abans de que comencin els concerts i els actes en si del FEM, i per tant també animem a tothom a que vingui a escoltar-los, a que vingui a escoltar el manifest, a que vingui a reivindicar i a seguir lluitant per drets tan fonamentals, que és, encara ens fa vergonya com el 2026 haver-los d'estar reivindicant.
0: D'altra banda, la prevenció i l'assessorament tindran un paper protagonista durant tot el cap de setmana amb la instal·lació de punts liles. Aquests espais estaran operatius tant el divendres com també el dissabte a la nit, concretament de 9 a 2 de la matinada, coincidint amb la màxima activitat del Village gastronòmic i a la zona de concerts del Parc de les Esplanes. Més enllà de ser punts de seguretat davant de possibles agressions masclistes, LGTBI-fòbiques o racistes, aquests punts funcionaran també com a centres d'informació i de prevenció. Es convida, doncs, a tota la ciutadania, ja siguin joves, familiars o amics, a apropar-s'hi per resoldre dubtes, parlar obertament i també compartir inquietuds sense cap tipus de tabú.
2: Tant el divendres com el dissabte, de 9 de la nit a 2 de la matinada, el FEM comptarà amb un punt lila, vale, que òbviament també inclou tota la temàtica LGTBI, i la gent, per tant, animem a tothom a apropar-s'hi, perquè els punts liles volem remarcar sobretot que molt més enllà de ser un punt segur a l'hora de si desgraciadament hi ha alguna persona que durant aquestes nits pateix alguna agressió masclista, LGTBI-fòbica, racista, vale? Són punts de prevenció, són punts d'informació, són punts on poder anar a expressar-nos, a comentar, a parlar. Per tant,
0: l'organització remarca la importància d'aquests espais de diàleg per tal de trencar barreres amb els entorns més propers on encara puguin existir pors o prejudicis sobre la diversitat sexual o també de gènere. I encarem els últims dies per optar a la beca d'investigació històrica Castell de Palafolls. Aquest proper dimarts 30 de juny finalitza el termini per presentar projectes per optar a la primera beca d'investigació històrica Castell de Palafolls. La convocatòria, de caràcter bianual dotada amb un import de màxim de 4.000 euros, té com a objectiu impulsar la recerca i la divulgació sobre aquest element patrimonial del nostre poble, així com també ampliar el coneixement existent sobre el castell i el seu entorn. La beca està oberta a projectes de recerca que siguin inèdits i de creació pròpia, preferentment vinculats a l'àmbit de les ciències humanes, socials o ambientals sobre el castell de la nostra població. Tot i això, també s'acceptaran treballs d'altres disciplines, sempre que estiguin relacionats amb aquest monument, des d'estudis històrics fins a investigacions de caràcter antropològic, arqueològic o folclòric. Segons Aleix Freixa, regidor de Patrimoni, ara que ja se sap més de com era el castell, gràcies a les prospeccions arqueològiques d'aquest darrer any, ara es busca completar l'estudi en fonts documentals i històriques per saber què s'hi feia i com es vivia dins la fortalesa entre d'altres. d'altres.
3: Es tracta d'un concurs de recerca on el que volem és impulsar la investigació i la recerca documental històrica sobre el castell de Palafolls. És un castell doncs, que el tenim ben estudiat ara arrel de les últimes intervencions a nivell arqueològic i a nivell arquitectònic, però ens falta la pota de la recerca documental històrica. Tots aquells documents que s'hagin pogut generar o que puguin ajudar a explicar la història i a confirmar les hipòtesis que s'han anat desenvolupant al llarg de la recerca arqueològica.
0: Les persones interessades han de presentar la seva candidatura a través del registre electrònic de l'Ajuntament utilitzant el model d'instància genèrica que està disponible dins la seu electrònica. La documentació requerida inclou la sol·licitud, una declaració responsable, el currículum vitae de l'investigador o de l'equip de recerca i també una memòria del projecte.
3: Aquesta beca de recerca el que busca és que tota aquella gent que es dedica de forma professional a la recerca, estem parlant amb historiadors, amb arxivers, amb gent de l'àmbit de la recerca històrica, doncs que puguin dedicar el seu temps de forma remunerada amb un incentiu econòmic per tal de que es dediquin a fer la recerca sobre en aquest cas sobre el monument del castell de Palafolls.
0: Aquesta memòria ha de ser d'entre 5 i 10 pàgines i haurà d'exposar quins són els motius de la investigació, la metodologia prevista, les hipòtesis de treball, el rigor científic de la proposta i també quin és el calendari d'execució. Un cop tancat el termini de presentació, un jurat integrat per 5 especialistes en els àmbits acadèmics i culturals valorarà quines són les propostes segons criteris com la qualitat científica, l'originalitat, la correcció lingüística, entre d'altres, amb una puntuació màxima de 25 punts. La persona o equip guanyador disposarà d'un termini d'un any per tal de lliurar el treball final, que haurà d'estar redactat en català, tenir una extensió mínima de 350.000 caràcters, sense comptar els espais o el que és el mateix, entorn a 200 pàgines. I té menys pàgines, en té 24, el 12è número de la revista El Ganxet, que reparteix ja casa per casa. En aquesta edició, el butlletí institucional del consistori dedica bona part dels seus continguts a alguns dels principals projectes que marquen l'actualitat local, com ara la recta final de les obres dels habitatges de protecció oficial, el nou vial d'entrada a Sant Genís, o una entrevista amb empresaris que analitzen l'evolució del polígon industrial d'en Puigverd durant els darrers anys. La secció d'actualitat també recull d'altres iniciatives destacades impulsades per l'Ajuntament, entre les quals hi ha l'aposta per l'energia fotovoltaica als equipaments municipals, el balanç del primer any de punt de recàrrega de vehicles elèctrics, la posada en marxa de la nova rotonda d'accés a Palafolls o la renovació de diversos espais esportius i l'ampliació dels sistemes de videovigilància. En l'àmbit social i comunitari, la publicació fa un repàs de les activitats organitzades per les entitats locals, la celebració de la festa major petita el passat mes d'abril, o també diverses iniciatives de participació ciutadana. Com és habitual, el Ganxet també recull les opinions dels grups municipals i un rànquing de les publicacions de l'Ajuntament amb major repercussió a les xarxes socials. La revista, amb 3.500 exemplars, ja s'ha distribuït a totes les llars de Palafolls i també es pot consultar en format digital a través dels canals habituals de l'Ajuntament de Palafolls.

Repassem la hemeroteca d'aquesta jornada tal dia com avui, un 26 de juny, però de l'any passat us explicàvem que l'impacte del Gran Premi de Fórmula 1 disputat al circuit de Barcelona-Catalunya també s'havia deixat notar i molt a l'Alt Maresme. Segons les dades del Torins Data System de la Diputació de Barcelona, entre el 28 i el 31 de maig de l'any passat, els municipis de la costa nord de la comarca van registrar prop de 145.000 pernoctacions amb una ocupació hotelera que rondava el 76%, consolidant la cita esportiva com un dels grans motors també del turisme a la nostra zona. Ara fa 5 anys, el 2021, Palafolls començava a treballar en l'elaboració d'un protocol comarcal per prevenir i abordar les violències sexuals, masclistes i LGTB-fòbiques en espais públics i d'oci. El grup motor integrat per tècnics, entitats i també serveis especialitzats, com el Centre Jove d'Atenció a les Sexualitats, celebrava la seva primera reunió amb l'objectiu de definir actuacions de prevenció, detecció i també atenció davant d'aquestes situacions. I al llunyà ja 26 de juny del 2016, la fira Palafolls Tot Canvi dedicada a la venda i intercanvi d'objectes de segona mà anunciava un canvi de calendari per als mesos d'estiu. A partir d'aquell juliol passava a celebrar-se el primer dissabte de cada mes, en lloc del segon, per evitar coincidir amb una fira similar que es feia a Pineda de Mar i afavorir també una major afluència així de visitants. Organitzada per la CEP, l'Associació de Comerciants i Empresaris de Palafolls, amb la col·laboració de l'Ajuntament, la iniciativa promovia la reutilització d'objectes i fins i tot l'intercanvi de serveis entre partícules. Doncs d'això parlàvem aquí a la ràdio, tal dia com avui, 26 de juny, anys enrere.

0: aquesta jornada de divendres, la calor ha fet un passet més. La mínima aquí a Palafolls ha estat insufrible, de 19 graus i mig, i la màxima ha rondat els 31 al punt del migdia a la nostra localitat, en aquest cas, com dèiem, com sempre us expliquem, a l'observatori meteorològic que tenim a tocar de la depuradora a peus del riu Tordera de Palafolls. Doncs això, anem a conèixer quina és la previsió per aquest divendres, pel cap de setmana. Què tal, Quim Serra, bon dia.
1: Hola, molt bon dia. De moment avui poques novetats pel que fa a la situació meteorològica, que continuarà marcada per l'estabilitat i per l'ambient assolellat a tota la comarca. A banda d'això, les temperatures de moment amb una calor accentuada però continguda, i diem això perquè de cara, sobretot a diumenge i dilluns, ja de la pròxima setmana, s'esperen temperatures que segurament fregaran, si no superaran la llindar d'alerta, fins i tot a la mateixa franja costanera, on podríem superar els 34 de màxima. Tot això ho anirem veient. De moment, situació que avui doncs ens portarà aquesta calor intensa, però encara ratlla, amb valors que les màximes ens portaran 31-32 graus a prop de la costa, cap a l'interior de la comarca 34-35, vents fluixos que bufaran del sud-sud-oest, situació marítima tranquil·la, amb marejol. De cara a demà i demà passat, el que dèiem, es mantindrà l'estabilitat, i la diferència és que demà la temperatura puja un palet i demà passat diumenge pujarà de forma més clara.
0: Gràcies, Quim, que vagi bé. Bon cap de setmana. Ha de pujar més, ha dit? Mare meva. Doncs bon cap de setmana, Quim. Fins dilluns.

0: Tanquem l'informatiu d'avui divendres, just el dia que s'inicia la sisena edició del FEM Palafolls, el certamen que combina música, gastronomia i comerç local durant tot el cap de setmana per tal de dinamitzar l'economia de la nostra vila. Avui, en la jornada inaugural, destaca l'obertura al Village a quarts de set i també, en aquest cas, la desfilada de moda inspirada en el musical Mamma Mia. A nivell musical, avui tenim les actuacions del tribut a la música disco i dels Vigís i també la participació del DJ local Mario Otero. I el nostre municipi commemora aquest diumenge el Dia de l'Orgull LGTBIQ+, integrant diversos actes reivindicatius dins la programació del FEM Palafolls, per tal de visibilitzar la lluita pels drets d'aquest col·lectiu. Un grup de joves vinculat a Can Batlle s'ha l'encarregat de llegir el manifest oficial abans del concert de diumenge, en una jornada que busca sensibilitzar la ciutadania contra qualsevol amenaça als drets fonamentals. I aquest proper dia 30 de juny finalitza el termini per presentar els projectes de recerca i optar a la primera beca d'investigació històrica Castell de Palafolls, una ajuda que té caràcter bianual i que està dotada amb 4.000 euros i que busca impulsar treballs inèdits que aprofundeixin en el coneixement del monument i el seu entorn. I la revista municipal El Ganxet ja ha arribat a les cases de Palafolls amb una distribució de 3.500 exemplars que recullen els projectes més rellevants de l'actualitat local. En aquest 12è número butlletí destaca i posa el focus en la recta final de les obres dels habitatges de protecció oficial del nou vial d'entrada i d'accés a Sant Genís o també de l'evolució del polígon industrial d'en Puigverd. Aquestes són les informacions més destacades d'aquest divendres. Nosaltres ho deixem aquí. El dilluns hi tornarem amb tota l'actualitat, amb el repàs també del que ha donat de si aquesta sisena edició del FEM Palafolls, que esperem que gaudiu i que podreu seguir a través de les nostres xarxes socials, que farem un ampli seguiment també de totes les activitats relacionades amb aquest FEM Palafolls que arrenca aquesta tarda aquí al nostre municipi. Gràcies per la vostra atenció, que passeu un molt bon cap de setmana i fins dilluns.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: Anota-t'ho a l'agenda. El telèfon que heu de marcar per qualsevol emergència és el 112.
1: 112.
0: Tinga sempre a mà els telèfons d'interès. També els trobaràs a radiopalafolls.cat.
2: Aquest any l'estiu comença el 26 de juny amb una nova edició del Fem Palafolls.
3: Gaudeix del Village i de la seva oferta gastronòmica cada vespre al Parc de les Esplanes.
2: Admira la desfilada de moda de divendres i remena-ho fora estocs dissabte durant tota la jornada.
3: Balla al ritme de tributs a la música disco i bigis o amb The Covers i allarga la nit amb DJs fins la matinada i el vespreig del diumenge.
2: Del 26 al 28 de juny torna el Fem Palafolls.
4: A Ràdio Palafolls, la informació és el primer.
5: El nou sistema de recollida de residus a Palafolls es començarà a implementar.
6: Pensat que a final de mes estigui tot el poble emocionat.
7: Aquest matí els alumnes de segon de primària de l'escola Les Ferreries han participat.
8: Comportant-se correctament per la via pública amb els perills que això comporta.
9: En favor de la convivència veïnal, la normativa preveu que es pugui revocar.
10: La figa Palafolls és un circuit que fa molt zigzag, podríem dir.
11: Sobre la presència dels exlegionaris a la processó de Setmana Santa Palafolls.
12: La formació presenta una llista amb cares noves i d'altres que repeteixen.
13: Ja hi tornem a ser per repassar totes aquelles propostes culturals.
14: Les temperatures mínimes han baixat una mica, sobretot a prop.
15: Cada dia l'actualitat de Palafolls i comarca al 107.7 i a radiopalafolls.cat.
16: Ràdio Palafolls.

0: Comença el FEM Palafolls. Avui es dona el tret de sortida de la 6a edició del FEM, la gran cita d'inici d'estiu que durant tot el cap de setmana oferirà música, gastronomia, moda i activitat comercial. El festival, que se celebra fins diumenge, manté la seva fórmula d'èxit per tal de dinamitzar l'economia local i també oferir espais de trobada per a tota la ciutadania. L'activitat principal d'aquest divendres se centra en l'obertura del Village Gastronòmic al Parc de les Esplanes a partir de 6:45 de la tarda, que comptarà amb 6 casetes de restauració amb productes de proximitat. Un dels moments més esperats serà la tradicional desfilada de moda a partir de les 7 a la gespa del Casal d'Avis, que enguany s'inspira en el musical Mamma Mia i que compta amb la col·laboració de l'Escola Municipal de Música i Dansa. La programació musical de divendres es complementarà amb un tribut als Bee Gees i també la música disco a càrrec de Digis i una sessió del DJ local Mario Otero. Susana Pla, regidora de Cultura de l'Ajuntament, apunta que el FEM fa una aposta per la cultura i els artistes locals en aquesta 6a edició.
1: Doncs avui anem al tret de sortida al FEM. 3 dies de molta activitat, sobretot enfocades al comerç i a posar en valor la restauració local, i tot acompanyat de molt bona música, música de proximitat. Aquest any des de l'àrea de cultura es fa aquesta aposta, no? Doncs de que artistes locals o artistes de l'entorn doncs, tinguin el seu espai en totes les activitats que es duran a terme, i així ho podreu veure en el FEM.
0: Demà dissabte el protagonisme serà per al Forestocs de la Fundació del Molí d'en Puigverd, que es traslladarà al teatre i que ja ha exhaurit totes les entrades de reserva anticipada. La nit de dissabte estarà amenitzada pel grup de versions de covers i també per DJ Jolie. Diumenge dia 28 el festival claurà amb un vespreig musical amb Ricky Fargas, però la jornada també tindrà un marcat caràcter reivindicatiu coincidint amb el dia de l'orgull LGTBIQ+. S'ha programat la lectura d'un manifest i la instal·lació de punts líders per tal de garantir espais segurs i de conscienciació. La regidora considera el FEM i especialment la zona gastronòmica del Vilès un espai de trobada i de reunió.
1: Animar a tothom que vingui, que participi dels actes i que després, no, doncs a la nit doncs gaudim en aquest espai del Vilès, no, de les Esplanes, on segur que farem d'aquest espai un espai de trobada, no, i de compartir moments tot acompanyat d'una...
0: Enguany hi ha 6 casetes al Village amb bars, restaurants com el Tahití, Cala Marineta, Can Mateu, el Balconet, o establiments com la Fruiteria del Barri o Sa Croqueta. A més de les activitats lúdiques i gastronòmiques del Village, el comerç local també s'assuma a la festa amb descomptes de fins al 40% en diversos establiments i el regal d'un ventall exclusiu de la campanya Fem Comerç per les compres realitzades durant aquests dies coincidint amb el Fem Palafolls.
2: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: Arrenca el Fem Palafolls.
1: Ràdio Palafolls, informatiu vespre. Edita i presenta Marc Ferri.

Avui s'inicia la sisena edició ja del Fem Palafolls, que és el certamen que combina música, gastronomia i comerç local durant tot el cap de setmana per tal de dinamitzar l'economia de la nostra vila. La jornada inaugural destaca per l'obertura del Village Gastronòmic al Parc de les Esplanes, amb 6 establiments de proximitat i la tradicional desfilada de moda inspirada en el musical Mama, la gespa del Casal d'Avis. La programació d'aquest divendres a més es complementarà amb un concert de tribut als Vigís i també la participació del DJ local Mario Otero per tal d'amenitzar la nit a la zona del Village, a la zona del Parc de les Esplanes. Avui és divendres, avui és 26 de juny.

0: Avui també us explicarem que el municipi commemora aquest diumenge el Dia de l'Orgull LGTBIQ+, integrant diversos actes reivindicatius dins de la programació del FEM Palafolls per tal de visibilitzar la lluita pels drets del col·lectiu. Un grup de joves vinculats a Can Batlle serà l'encarregat de llegir el manifest oficial abans dels concerts, en una jornada que busca sensibilitzar la ciutadania contra qualsevol amenaça als drets fonamentals. Durant tot el cap de setmana funcionaran punts liles de prevenció i d'assessorament a la zona de les Esplanes de les 9 del vespre i fins a les 2 de la matinada. Avui també us explicarem que aquest proper dimarts, dia 30 de juny, finalitza oficialment el termini per presentar els projectes de recerca per optar a la primera beca d'investigació històrica Castell de Palafolls. L'ajuda, que té caràcter bianual i està dotada amb 4.000 euros, busca impulsar treballs inèdits que aprofundeixin en el coneixement del monument i el seu entorn des de disciplines tan variades com puguin ser la història, l'arqueologia o l'antropologia. Els aspirants han de presentar una memòria detallada de la seva recerca i el currículum a través del registre electrònic de l'Ajuntament. I la revista municipal El Ganxet ja ha arribat a les llars de Palafolls amb la seva distribució de 3.500 exemplars que recullen els principals projectes més rellevants de l'actualitat local. En aquest 12è número, el butlletí institucional posa el focus en la recta final de les obres dels habitatges de protecció oficial del nou vial també de Sant Genís i de l'evolució del polígon d'en Puigverd. La publicació també inclou balanços sobre l'aposta per l'energia fotovoltaica dels equipaments i la renovació de diversos espais esportius del nostre municipi. I jornada avui amb cel serè a tota la comarca, no s'esperen precipitacions, vents fluixos i mar en estat de marejol. Temperatures mínimes que es mantenen sense canvis importants i es mantenen entre els 18 i els 24 graus arreu de la comarca. Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Palafolls. Comença el FEM Palafolls. Avui es dona el tret de sortida de la 6a edició ja del FEM Palafolls, la gran cita d'inici d'estiu que durant tot el cap de setmana oferirà música, gastronomia, moda i activitat comercial. El festival, que se celebra fins diumenge, manté la seva fórmula d'èxit per tal de dinamitzar l'economia local i oferir espais de trobada per a tota la ciutadania. L'activitat principal d'aquest divendres se centrarà en l'obertura del Village Gastronòmic al Parc de les Esplanes a partir de 6:45, que comptarà amb 6 casetes de restaurant amb productes de proximitat. Un dels moments més esperats serà la tradicional desfilada de moda de les botigues Outlet de Palafolls a partir de les 7 de la tarda a la gespa del Casal d'Avis, que enguany s'inspira en el musical Mamma Mia i que compta més amb la col·laboració en directe de l'Escola Municipal de Música i Dansa. La programació musical d'aquest divendres es complementa amb un tribut als Vigis i a la música disco a càrrec d'una formació que es diuen The Gis i també d'una sessió del DJ local Mari Otero. Susana Pla, regidora de Cultura de l'Ajuntament, apunta que el FEM fa una aposta per la cultura i els artistes locals en aquesta 6a edició.
1: Doncs avui ja donem el tret de sortida al FEM. 3 dies de molta activitat, sobretot enfocades al comerç i a posar en valor la restauració local i tot acompanyat de molt bona música, música de proximitat. Aquest any des de l'àrea de cultura es fa aquesta aposta, no? Doncs de que artistes locals o artistes de l'entorn doncs, tinguin el seu espai en totes les activitats que es duran a terme i així ho podreu veure en el FEM.
0: Demà dissabte el protagonisme serà per al Fora Stocs de la Fundació del Molí d'en Puigverd, que es trasllada dins el teatre del nostre municipi, que ja ha exhaurit totes les entrades de reserva anticipada. La nit de dissabte estarà amenitzada pel grup de versions de covers i també per DJ Jolie. El diumenge, dia 28, el festival inclourà amb un vespreig musical amb Ricky Fargas, però la fórmula o la jornada també tindrà un marcat caràcter reivindicatiu perquè coincideix amb el Dia de l'Orgull LGTBIQ+, i s'ha programat justament la lectura d'un manifest i la instal·lació de punts líders per garantir espais segurs i de conscienciació. La regidora considera el FEM, i especialment tota la zona de gastronomia i del Village, un espai de trobada i de reunió.
1: Animar a tothom que vingui, que participi dels actes i que després, no, doncs a la nit, doncs gaudim en aquest espai del Village, no, de les Esplanes, on segur que farem d'aquest espai un espai de trobada, no, i de compartir moments, tot acompanyat d'una
0: d'un bon menjar. Enguany hi ha fins a 6 casetes del Village amb bars restaurants com el Tahití, Cala Marineta, Can Mateu, el Balconet o establiments com la Fruiteria del Barri o Sa Croqueta. A més de les activitats lúdiques i gastronòmiques del Village, el comerç local també s'assuma a la festa amb descomptes que arriben fins al 40% en diversos establiments i també el regal d'un ventall exclusiu de la campanya Fem Comerç per les compres realitzades durant aquestes jornades de la 6a edició del Fem Palafolls. Doncs encara al voltant del FEM, Palafolls celebrarà el Dia de l'Orgull LGTBIQ+, dins del FEM Palafolls. Aquest diumenge, 28 de juny, Palafolls commemora el Dia de l'Orgull LGTBIQ+, una celebració que torna a coincidir amb el FEM Palafolls. Justament, l'Ajuntament aprofitarà el marc d'aquest certamen per visibilitzar la lluita pels drets del col·lectiu a través de la lectura del manifest i també d'espais de conscienciació ciutadana. El punt central de la jornada de diumenge serà la lectura del manifest oficial, que tindrà lloc just abans de l'inici dels concerts del FEM. En aquesta ocasió, l'encarregat de posar veu a les reivindicacions serà un nou grup de joves que està vinculat a Can Batlle, Anima Queer, que treballa activament per la defensa dels drets de les persones LGTBIQ+. Per a Marta Martí, que és tècnica d'Igualtat, encara cal seguir lluitant per uns drets fonamentals que continuen, diu, amenaçats.
2: El diumenge, el dia central de l'orgull, des de Can Batlle s'ha creat un nou grup motor, que són diversos joves que treballen també per defensar tots els drets de les persones LGTBIQ+, i en aquest cas seran ells que ens llegiran el manifest d'aquest dia, just abans de que comencin els concerts i els actes en si del FEM, i per tant també animem a tothom a que vingui a escoltar-los, a que vingui a escoltar el manifest, a que vingui a reivindicar i a seguir lluitant per drets tan fonamentals, que és, encara no ens fa vergonya com el 2026 haver-los d'estar reivindicant.
0: D'altra banda, la prevenció i l'assessorament tindran un paper protagonista durant tot el cap de setmana amb la instal·lació de punts liles. Aquests espais estaran operatius tant el divendres com també el dissabte a la nit, concretament de 9 a 2 de la matinada, coincidint amb la màxima activitat del Village gastronòmic i a la zona de concerts del Parc de les Esplanes. Més enllà de ser punts de seguretat davant de possibles agressions masclistes, LGTBI-fòbiques o racistes, aquests punts funcionaran també com a centres d'informació i de prevenció. Es convida, doncs, a tota la ciutadania, ja siguin joves, familiars o amics, a apropar-s'hi per resoldre dubtes, parlar obertament i també compartir inquietuds sense cap tipus de tabú.
2: Tant el divendres com el dissabte, de 9 de la nit a 2 de la matinada, el FEM comptarà amb un punt lila, vale, que òbviament també inclou tota la temàtica LGTBI, i la gent, per tant, animem a tothom a apropar-s'hi, perquè els punts liles volem remarcar sobretot que molt més enllà de ser un punt segur a l'hora de si desgraciadament hi ha alguna persona que durant aquestes nits pateix alguna agressió masclista, LGTBI-fòbica, racista, vale? Són punts de prevenció, són punts d'informació, són punts on poder anar a expressar-nos, a comentar, a parlar, per tant...
0: L'organització remarca la importància d'aquests espais de diàleg per tal de trencar barreres amb els entorns més propers on encara puguin existir pors o prejudicis sobre la diversitat sexual o també de gènere. I encarem els últims dies per optar a la beca d'investigació històrica Castell de Palafolls. Aquest proper dimarts 30 de juny finalitza el termini per presentar projectes per optar a la primera beca d'investigació històrica Castell de Palafolls. La convocatòria de caràcter bianual dotada amb un import de màxim de 4.000 euros té com a objectiu impulsar la recerca i la divulgació sobre aquest element patrimonial del nostre poble, així com també ampliar el coneixement existent sobre el castell i el seu entorn. La beca està oberta a projectes de recerca que siguin inèdits i de creació pròpia, preferentment vinculats a l'àmbit de les ciències humanes, socials o ambientals sobre el castell de la nostra població. Tot i això, també s'acceptaran treballs d'altres disciplines, sempre que estiguin relacionats amb aquest monument, des d'estudis històrics fins a investigacions de caràcter antropològic, arqueològic o folclòric. Segons Aleix Freixa, regidor de Patrimoni, ara que ja se sap més de com era el castell, gràcies a les prospeccions arqueològiques d'aquest darrer any, ara es busca completar l'estudi en fonts documentals i històriques per saber què s'hi feia i com es vivia dins la fortalesa entre d'altres.
3: Es tracta d'un concurs de recerca on el que volem és impulsar la investigació i la recerca documental històrica sobre el castell de Palafolls. És un castell doncs, que el tenim ben estudiat ara arrel de les últimes intervencions a nivell arqueològic i a nivell arquitectònic, però ens falta la pota de la recerca documental històrica. Tots aquells documents que s'hagin pogut generar o que puguin ajudar a explicar la història i a confirmar les hipòtesis que s'han anat desenvolupant al llarg de la recerca arqueològica.
0: Les persones interessades han de presentar la seva candidatura a través del registre electrònic de l'Ajuntament utilitzant el model d'instància genèrica que està disponible dins la seu electrònica. La documentació requerida inclou la sol·licitud, una declaració responsable, el currículum vitae de l'investigador o de l'equip de recerca i també una memòria del projecte.
3: Aquesta beca de recerca el que busca és que tota aquella gent que es dedica de forma professional a la recerca, estem parlant amb historiadors, amb arxivers, amb gent de l'àmbit de la recerca històrica, doncs que puguin dedicar el seu temps de forma remunerada amb un incentiu econòmic per tal de que es dediquin a fer la recerca sobre en aquest cas sobre el monument del castell de Palafolls.
0: Aquesta memòria ha de ser d'entre 5 i 10 pàgines i haurà d'exposar quins són els motius de la investigació, la metodologia prevista, les hipòtesis de treball, el rigor científic de la proposta i també quin és el calendari d'execució. Un cop tancat el termini de presentació, un jurat integrat per 5 especialistes en els àmbits acadèmics i culturals valorarà quines són les propostes segons criteris com la qualitat científica, l'originalitat, la correcció lingüística, entre d'altres, amb una puntuació màxima de 25 punts. La persona o equip guanyador disposarà d'un termini d'un any per tal de lliurar el treball final, que haurà d'estar redactat en català, tenir una extensió mínima de 350.000 caràcters, sense comptar els espais o el que és el mateix, entorn a 200 pàgines. I té menys pàgines, en té 24, el 12è número de la revista El Ganxet, que reparteix ja casa per casa. En aquesta edició, el butlletí institucional del consistori dedica bona part dels seus continguts a alguns dels principals projectes que marquen l'actualitat local, com ara la recta final de les obres dels habitatges de protecció oficial, el nou vial d'entrada a Sant Genís, o una entrevista amb empresaris que analitzen l'evolució del polígon industrial d'en Puigverd durant els darrers anys. La secció d'actualitat també recull d'altres iniciatives destacades impulsades per l'Ajuntament, entre les quals hi ha l'aposta per l'energia fotovoltaica als equipaments municipals, el balanç del primer any de punt de recàrrega de vehicles elèctrics, la posada en marxa de la nova rotonda d'accés a Palafolls o la renovació de diversos espais esportius i l'ampliació dels sistemes de videovigilància. En l'àmbit social i comunitari, la publicació fa un repàs de les activitats organitzades per les entitats locals, la celebració de la festa major petita el passat mes d'abril o també diverses iniciatives de participació ciutadana. Com és habitual, el Ganxet també recull les opinions dels grups municipals i un rànquing de les publicacions de l'Ajuntament amb major repercussió a les xarxes socials. La revista, amb 3.500 exemplars, ja s'ha distribuït a totes les llars de Palafolls i també es pot consultar en format digital a través dels canals habituals de l'Ajuntament de Palafolls.

Repassem l'hemeroteca d'aquesta jornada tal dia com avui, un 26 de juny, però de l'any passat us explicàvem que l'impacte del Gran Premi de Fórmula 1 disputat al circuit de Barcelona-Catalunya també s'havia deixat notar i molt a l'Alt Maresme. Segons les dades del Torins Data System de la Diputació de Barcelona, entre el 28 i el 31 de maig de l'any passat, els municipis de la costa nord de la comarca van registrar prop de 145.000 pernoctacions amb una ocupació hotelera que rondava el 76%, consolidant la cita esportiva com un dels grans motors també del turisme a la nostra zona. Ara fa 5 anys, el 2021, Palafolls començava a treballar en l'elaboració d'un protocol comarcal per prevenir i abordar les violències sexuals, masclistes i LGTB-fòbiques en espais públics i d'oci. El grup motor integrat per tècnics, entitats i també serveis especialitzats, com el Centre Jove d'Atenció a les Sexualitats, celebrava la seva primera reunió amb l'objectiu de definir actuacions de prevenció, detecció i també atenció davant d'aquestes situacions. I al llunyà, ja 26 de juny del 2016, la fira Palafolls Tot Canvi dedicada a la venda i intercanvi d'objectes de segona mà anunciava un canvi de calendari per als mesos d'estiu. A partir d'aquell juliol passava a celebrar-se el primer dissabte de cada mes, en lloc del segon, per evitar coincidir amb una fira similar que es feia a Pineda de Mar i afavorir també una major afluència així de visitants. Organitzada per la CEP, l'Associació de Comerciants i Empresaris de Palafolls, amb la col·laboració de l'Ajuntament, la iniciativa promovia la reutilització d'objectes i fins i tot l'intercanvi àmbit de serveis entre partícules. Doncs d'això parlàvem aquí a la ràdio, tal dia com avui, 26 de juny, anys enrere.

0: aquesta jornada de divendres, la calor ha fet un passet més. La mínima aquí a Palafolls ha estat insufrible, de 19 graus i mig, i la màxima ha rondat els 31 al punt del migdia a la nostra localitat, en aquest cas, com dèiem, com sempre us expliquem, a l'observatori meteorològic que tenim a tocar de la depuradora Peus del riu Tordera de Palafolls. Doncs això, anem a conèixer quina és la previsió per aquest divendres, pel cap de setmana. Què tal, Quim Serra, bon dia.
1: Hola, molt bon dia. De moment avui poques novetats pel que fa a la situació meteorològica, que continuarà marcada per l'estabilitat i per l'ambient assolellat a tota la comarca. A banda d'això, les temperatures de moment amb una calor accentuada però continguda, i diem això perquè de cara, sobretot a diumenge i dilluns, ja de la pròxima setmana, s'esperen temperatures que segurament fregaran, si no superaran, la llinda d'alerta, fins i tot a la mateixa franja costanera, on podríem superar els 34 de màxima. Tot això ho anirem veient. De moment, situació que avui doncs ens portarà aquesta calor intensa, però encara ratlla, amb valors que les màximes ens portaran 31-32 graus a prop de la costa, cap a l'interior de la comarca 34-35, vents fluixos que bufaran del sud-sud-oest, situació marítima tranquil·la, amb marejol de cara a demà i demà passat. El que dèiem, es mantindrà l'estabilitat, i la diferència és que demà la temperatura puja un palet i demà passat diumenge pujarà de forma més clara.
0: Gràcies, Quim, que vagi bé. Bon cap de... Ha de pujar més, ha dit? Mare meva. Doncs bon cap de setmana, Quim. Fins dilluns.

0: Tanquem l'informatiu d'avui divendres, just el dia que s'inicia la sisena edició del FEM Palafolls, el certamen que combina música, gastronomia i comerç local durant tot el cap de setmana per tal de dinamitzar l'economia de la nostra vila. Avui, en la jornada inaugural, destaca l'obertura al Village a quarts de set i també, en aquest cas, la desfilada de moda inspirada en el musical Mamma Mia. A nivell musical, avui tenim les actuacions del tribut a la música disco i dels Vigís i també la participació del DJ local Mario Otero. I el nostre municipi commemora aquest diumenge el Dia de l'Orgull LGTBIQ+, integrant diversos actes reivindicatius dins la programació del FEM Palafolls, per tal de visibilitzar la lluita pels drets d'aquest col·lectiu. Un grup de joves vinculat a Can Batlle s'ha l'encarregat de llegir el manifest oficial abans del concert de diumenge, en una jornada que busca sensibilitzar la ciutadania contra qualsevol amenaça als drets fonamentals. I aquest proper dia 30 de juny finalitza el termini per presentar els projectes de recerca i optar a la primera beca d'investigació històrica Castell de Palafolls, una ajuda que té caràcter bianual i que està dotada amb 4.000 euros i que busca impulsar treballs inèdits que aprofundeixin en el coneixement del monument i el seu entorn. I la revista municipal El Ganxet ja ha arribat a les cases de Palafolls amb una distribució de 3.500 exemplars que recullen els projectes més rellevants de l'actualitat local. En aquest 12è número butlletí destaca i posa el focus en la recta final de les obres dels habitatges de protecció oficial, del nou vial d'entrada i d'accés a Sant Genís o també de l'evolució del polígon industrial d'en Puigverd. Aquestes són les informacions més destacades d'aquest divendres. Nosaltres ho deixem aquí. El dilluns hi tornarem amb tota l'actualitat, amb el repàs també del que ha donat de si aquesta sisena edició del FEM Palafolls, que esperem que gaudiu i que podreu seguir a través de les nostres xarxes socials, que farem un ampli seguiment també de totes les activitats relacionades amb aquest FEM Palafolls que arrenca aquesta tarda aquí al nostre municipi. Gràcies per la vostra atenció, que passeu un molt bon cap de setmana i fins dilluns.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: Ajuntament de Palafolls. Informació de servei. El servei de teleassistència.
1: Les persones grans de Palafolls que viuen soles poden estar comunicades amb una central d'alarma les 24 hores del dia, per tal d'actuar en casos de necessitat. Ja podeu sol·licitar el servei de teleassistència per afavorir l'autonomia de les persones grans que viuen soles o que tenen alguna discapacitat, augmentant així la seva qualitat de vida. Posa't en contacte amb l'àrea de serveis socials de l'Ajuntament de Palafolls, al carrer Francesc Macià, número 1, primer pis. Més informació al 93 762 0043
0: o a palafolls.cat.
1: L'Ajuntament al teu servei.
2: Aquest any l'estiu comença el 26 de juny amb una nova edició del FEM Palafolls.
3: Gaudeix del Village i de la seva oferta gastronòmica cada vespre al Parc de les Esplanes.
2: Admira la desfilada de moda de divendres i remena el Fora Stocks dissabte durant tota la jornada.
3: Balla al ritme de tributs a la música disco i BG's o amb The Covers i allarga la nit amb DJs fins la matinada i el vespreig del diumenge.
2: Del 26 al 28 de juny torna el FEM Palafolls.
3: Vols saber el que passa a Palafolls d'una manera àgil, ràpida, immediata i veraç?
2: Apunta't al canal de WhatsApp de Ràdio Palafolls.
3: Clica a l'enllaç que trobaràs a radiopalafolls.cat o busca Ràdio Palafolls a l'apartat de canals de l'APP.
2: Sigues el primer a saber què passa al municipi.
3: Un servei dels serveis informatius de Ràdio Palafolls.
4: 107.7 FM. 107.7 FM.

Si t'agrada el que escoltes, recorda que això és Ràdio Palafolls. Si algú et pregunta, no ho dubtis. Tinga-ho clar. Escoltes Ràdio Palafolls, el 107.7 FM.